0: que ens preocupen sempre, és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions de IMED-UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
0: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. Fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual... Quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es fa servir, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no, qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no, descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no, per la salut.
0: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves... ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també pues tenen els seus exàmens, les seves proves, així, en la ciutat esportiva de Paterna.
0: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, doncs cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí, que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals, o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no,
0: sí.
1: Que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de pues el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
0: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que soc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom, per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, jo, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també, no?, traslladar que la gent, que en l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no?, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no?, que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
0: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
5: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
6: ¡Ay, perdón!
5: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
7: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
5: Un sentimiento eterno.
8: Con un gran ambiente. Gritos de ánimo.
5: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
9: Un agua, porfa.
10: Son 125 pesetas.
5: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
11: También es el mío.
2: Mestalla és etern. Campanya renovació abonaments del València Club de Futbol temporada 26-27.
12: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: I això és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tares, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme està descansant i també està sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tot al cap del dia en alimentació, almenys sí el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un trosse de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, el deber és que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos de forma, en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no, ens, vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que el que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en el xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però es tenim que donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir. No insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estigués a repartir el menjar, como os decía antes, un 20% aproximadamente en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així nada té que ser i així esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els psicòlegs es donaran compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
0: VCF Ràdio, on millor sonen els gols del València. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve como este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Conecta't al 92.6 FM.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Fruto de las entrevistas que tengo con los jugadores, de ver cuáles son sus sensaciones, cómo se están encontrando, qué clínica manifiestan, junto con revisar las analíticas que periódicamente se hacen, pues al final diseñamos tanto una alimentación adecuada a cada uno como una suplementación que va dirigida a potenciar su rendimiento, siempre cuidando todos esos pilares que son fundamentales, como el descanso, como la salud intestinal. Aparte de ese trabajo más individualizado en función de la clínica de cada jugador, también antes de los entrenamientos más exigentes, especialmente de los partidos, en el descanso y al terminar los entrenamientos y los partidos, preparamos una serie de batidos dirigidos a favorecer ese rendimiento a altas intensidades y a favorecer la recuperación lo más pronto posible. Ahí nos ayudan las proteínas, los hidratos de diferente velocidad de absorción, la creatina, la betalanina, una serie de suplementos que sabemos que potencian el rendimiento y ayudan más rápidamente a la recuperación y que gracias a la variedad que nos ofrece Scientific también nos permiten adaptarnos un poco a los gustos de cada jugador. Por ejemplo, uno de los batidos que preparamos habitualmente es el que está compuesto por una dosis bastante elevada de proteína para ayudarnos con la reparación de los tejidos, para favorecer la síntesis de proteínas musculares, y al que le añadiremos también monohidrato de creatina y betalanina, que sabemos que son dos compuestos que nos ayudan a mejorar el rendimiento, especialmente en ejercicios de alta intensidad y de fuerza. Otro ejemplo de un batido que prepararíamos para antes de un partido es el que está compuesto por isotex, que son sales minerales y también tiene un aporte de hidrato de carbono para acabar de rellenar los depósitos de glucógeno. Y otro de los compuestos que también le añadimos a ese batido por los efectos beneficiosos que se han visto de su uso sería la citrulina malato.
2: El partit del València a VCF Radio.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. s'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
10: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir hay que prepararse, porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
6: VCF Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui, en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UBCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogués explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
0: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
4: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amazing llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
5: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Pepe Luque penja ese baló dins l'àrea, la pilota que la trau el Rayo Vallecano, vore ese baló que torna a recuperar-lo. Ahí André Almeida, Almeida, el baló dins l'àrea, el rechaz, Diego López, y gol. ¡Gol!
2: ¡Vamos!

0: el gol del empate del Valencia, el gol de Diego López, ahí inicia jugada de retruxe, dislaria del Rayo Vallecano, acabate empatante el Valencia en este minuto 18 de la segunda parte. Es Diego López el que se apunta el tanto, empata el Valencia en Vallecas, 1-1.
1: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
2: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
3: ¿Y a moltes maneres de viure el día a día del Valencia Club de Fútbol? Y después está VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
0: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. VCF Media Radio, 92.6 FM. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.
8: Marco Camus busca el passe per Hugo Guillamón. Guillamón buscante el balón per a Selim Amalá. A veure, Selim Amalá buscava ahí armarse la pilota. El balón que li queda a Yarenchuk i gol. I gol de Yarenchuk.
9: Bien, bien, Roman.
8: La estrena de Yarenchuk. S'avança el València a la lomba. Marca Yarenchuk, l'ucraïnès. S'estrena en el València en esta copa. Ni se való ahí que le había servit. Sabia que era sol dins l'àrea. I ahí en un tir creuat ha marcat Yarenchuk. S'estrena el València. El gegant ucraïnès.
10: Hola, soy Tere Morató. Seguís l'actualitat del València femení a VCF Media Radio.
3: Plazas agotadas para el campus de verano del Valencia Club de Fútbol 2026. Apúntate a la lista de espera en campusfutbol@valenciacf.es. Gracias por vuestra confianza.
11: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Eu sé, A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
7: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Allà que trata de xuar, busca el passe per a Sadiq Umar. La té el Nigeria, Sadiq, que se l'emporta Diego López. Se l'emporta Diego López. Gol, gol, gol, gol, gol. Diego López, gol. Diego López, gol. I gol! Diego López. Diego López, gol. Per obrir el camí de la victòria. Eixir del descens, el gol de Diego López. Sí, senyor, en el minut 6, encarrila el València la victòria. El passe de Gallà per a Sadiq. Sadiq ahí que la volia xuar, el retruc que li cau a Diego López. I ha definit el Guajín, ha definit molt bé Diego López per avançar al València, al marcador, per a buscar aquesta victòria, per eixir del descens. A veure el passe per a Sadiq, a veure Sadiq a l'esquena, Sadiq, el control de Sadiq, Sadiq, gol, Sadiq, gol, Sadiq, gol, Sadiq, gol, Sadiq, gol, Sadiq, gol, s'estrena Mestalla, Sadiq, s'estrena Mestalla, Sadiq, Sadiq, gol, Sadiq. S'estrena en Mestalla el primer gol per avançar al València. El marcador de nou, el gol de Sadiq per a Fic.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: el millor de VCF Media.
1: He vivido y he crecido con este estadio, viviendo noches fantásticas, viendo también cómo el estadio crecía, cómo ha ido la gente acudiendo a este estadio de manera progresiva, con el aumento de aficionados, viviendo noches fantásticas, noches magníficas de Liga, de Champions League, de Copa del Rey. Y bueno, es un estadio emblemático donde todo el mundo cada vez que visita este estadio se queda perplejo por la cantidad de gente que hay, por el estadio, la estructura y por cómo aprieta esa afición. Siempre va a ser especial y muy diferente a muchos otros estadios. Es una afición que nunca te falla, que es muy fiel, es muy entusiasta en ver a su equipo ganar, es muy ganadora y es...
0: Moments històrics del València.
2: Vamos a marchar a la temporada 2000-2001. El Valencia Club de Fútbol vive un partido aciago, no tanto el partido en sí, sino el final del encuentro, ese último instante, ese último suspiro de la temporada que deja al Valencia fuera de la máxima competición continental, con un gol que seguro los valencianistas que nos estáis escuchando al otro lado del transistor no habéis olvidado todavía. Se habló de Rivaldazo cuando el Barcelona fichó a Rivaldo, se volvió a hablar de Rivaldazo con este gol que contaban así en la cadena COPE José María García y Alfredo Martínez, también con el sonido entonces de Digital Plus.
3: Y ese detalle de pureza en Anoeta, porque se marcha ¡gol! ¡Del Barça!
4: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dios mío! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Qué grande es! ¡Es el más grande! ¡Es el rey! ¡Es Rivaldo! El estadio puesto en pie. ¡Qué drama para el Valencia! ¡Qué castigo!
5: Viene el balón de Frontebur, Rivaldo con el pecho, la chilena de Rivaldo. ¡Gol! ¡Madre mía, qué golazo! Lo que ha hecho Rivaldo. Barça 3, Valencia 2. El gol de la temporada, sin duda alguna. 43 y medio. ¡Qué momento para meter un gol así! Se ha quitado la camiseta, ha saltado el banquillo al completo, ha saltado el palco, esto vale un jugador. Ha metido tres y qué gol ha metido Andoni.
6: Impresionante, la verdad que gran colofón, gran partido, que tres golazos. Y bueno, que le puede valer esto muchísimo, ni se imagina, vamos.
5: Vaya jugador. Tarjeta amarilla para Rivaldo, pero me da a mí que poco le importa al Camp Nou. Pañuelos en la grada y gritos de Rivaldo, Rivaldo. Si no lo veo, no lo creo. El balón de Fran de Burr, la para con el pecho y la chilena vertical, el balón al palo. ¡Qué golazo! Correcta, no final. Terminó el partido. Barça 3, Valencia 2. El Barça se mete en la Liga de Campeones. El fútbol a veces es injusto porque el Valencia, sin desmerecer al Barça, no merece estar fuera de la Liga de Campeones el año que viene.
7: Hola, soy Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
8: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament Esquivos va a portar per primera vegada a Deuren. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
9: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
10: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Moments històrics del València.
1: Rescatamos en este caso el partido del Trofeo Naranja del verano de 1991 que disputó el Valencia Club de Fútbol y que empató a uno ante la Unión Soviética. Retransmisión de Miquel Ángel Picornell en Canal Nou.
2: Juan es Luboslav Penev que intenta esmullirse por la parte izquierda. Son constantes, insistimos, las pujades del número 5 soviético Aliamin. El balón que el juega en este momento Mostovoy. Per part de la selecció de la URSS, continua Mostovoy, està totalment desmarcat a l'esquerra Shalinov, en canvi la pilota cap a la posició teòrica de davanter centre, i el valor finalment rebutjat per Giner en direcció a la banda, servici favorable a la selecció de la URSS. Així veiem en acció i en una jugada anterior Rommel Fernández, que s'havia deixat darrere Kuznetsov, mentrestant juga Mikhailichenko, busca l'ajut darrere de Galiamin, el valor dins l'àrea, i gol, acaba d'empatar Korneyev, el jugador que havia donat ja mostres de la seva perillositat en dos anteriors llançaments, i hi ha un aplaudiment pràcticament de gala per a la selecció de la Unió Soviètica, que en el minut 28 d'esta primera part ha aconseguit el gol de l'empat per mitjà del número 8, Korneyev.
3: Precisament els dos homes més actius de la selecció de l'URSS en este partit, Mikhailichenko i Korneyev, han sigut els protagonistes d'esta acció. La passada en direcció a l'home que més voltes havia posat a prova a la porteria de Sant Pere sense èxit.
4: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la ràdio oficial del València.
5: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
6: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
7: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del València que ja diem vol guanyar un partit importantíssim o almenys puntuar, traure algo positiu en la porteria. El de Macedònia està en un molt bon moment. Estole Dimitrievski en defensa, banda dreta per argentí Renzo Sarabia, parella de centrals, el d'Aldaya César Tàrrega, i la primera gran novetat, torna la titularitat el suís Eray Chomert, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallá, un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu en l'argentí Guido Rodríguez, i en Pepelu el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i l'altra novetat, Diego López, mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra, i dalt l'altra gran novetat, el golejador de este València, Hugo Duro. Cuánta sigue le está esa mamesa, acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu 500 partits en l'Atleti Bilbao, será l'última temporada del Chingurri Valverde, y ahí está esa pancarta, ese tifo en un de les graderies del estadi de San Mamés. Anem ara en l'Atleti Bilbao, l'equip titular que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta la portillera, y la gran novetat, el capità, que torna a jugar després de fa molt de temps, en Yuri en banda esquerra, Jaureguizar i Rego en el doble pivot, Robert Navarro i Nico Williams en les bandes, Sancet mitja punta i dalt Gorka Guruceta. Xiularà este partit el madrileny Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de San Mamés, desplegant-se aquesta pancarta i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant de este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao, en el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de San Mamés. Així te ho anem a contar en UCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí per la ràdio avui pots escoltar-nos també per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi de San Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple San Mamés. Comença el partit, vinga València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar-la ahí Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dues novetats guanyen el València, passe per a Javi Guerra, no ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda ahí, ha xocat ahí, és Hugo Duro. Diego López que para el xoc, crec que és Hugo Duro, i és també Laport. És que han caigut, és que han xocat ahí el central de l'Atleti Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar, el partit, 30 segons.
2: Sí, un Athletic Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
3: Està sangrando, eh?
2: Intentarà per tota, bueno, per tot els set mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Athletic Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de sobre valor, i atenció, perquè el xoc...
3: Le mete el codo.
2: En televisió es veu que el codo impacta en la cara de Hugo Duro i Ricardo Ares ha vist de sang.
3: Yo le he visto que estaba sangrando por la nariz,
2: Pues ahora, bueno, pues Duro,
1: el xoc se remanpren así en l'estat de Samamés i la pilota que la torna a ficar en moviment el València, la pilota ahí que la vol jugar l'Atlètic Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atlètic Bilbao. Quan juga Dimitrescu, baló llarg per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Atlètic Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego avui, una de les novetats. Rego en l'Athletic Bilbao en companyia Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro, i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
3: Ortiz Arias. Y era ahí hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Athletic,
2: Bueno, va a tornar en la última jornada, però sí que és de veres que en tot l'any ha xugat, si no em falla la memòria, 3 partits en l'Athletic Club, sí. O siga que pues recordem que és un jugador que va ser sancionat se va
1: per dopatge.
2: Detectar estoncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell sí. Prenia perquè ha superat inclús en 2 ocasions un càncer testicular. Sí. Així que pues, Gerai, que va a veure altra vegada, va a tornar contra Aleti, que bueno, sí que és que en el mes d'abril pues, se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal. Torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
1: Bueno, pues ahí está jugando la Athletic Bilbao, Nico Williams, le ha llevado la pilota muy bien Renzo Sarabia en esa disputa. Abre el balón que se la emporta Hugo Duro. Juga Hugo Duro buscando a Javi Guerra. Ahora le ha llevado la pilota Robert Navarro a Javi Guerra. Contra colpeix de Athletic Bilbao, Perill en banda esquerra. Se la porta Nico Williams. Ojo que es va la tàrrega. Nico Williams que vol centrar. Ha aparegut ahí Pepelu en la xuda defensiva. Ve Pepelu ahí al tall perquè Nico Williams, després de que es varara César Tàrrega, havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
3: i sí,
1: sa sí. Primera internada de Nico Williams.
3: Sí, sí, ha estat muy atento, sobretot para cubrirle las espaldas a Tàrrega en un momento difícil.
1: Ojo al balo parat. Córner per a l'Athletic Bilbao, va treure Nico Williams, atensa i a les marques, que no n'hi ha gent desajustos defensius. Balo que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ja l'Athletic Bilbao, però Unai Simón que eixi completament de la seva porteria. El porter basc era ficar la pilota en moviment en estos primers minuts. 4 se van a complir de la primera part, así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volia jugar l'Athletic Bilbao, recupera la pilota al València, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensiu de treball, de sacrifici, el de Deni, el argentí. Ojo que ve la pilota Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro. Buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada. Pera Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido. El balón es para Leti de Bilbao. Pero anima a Bore porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pilota en movimiento. El balón de Yuri, buscando a Nico Williams. Nico Williams, fans de les seues. Ahí reclama una falta, y es falta. La falta ahí, que le han fet a Nico Williams. Quan se n'anava l'extrem internacional de l'Athletic Bilbao. En esa disputa, avui va tindre faena Renzo Sarabia. Ojo, ese balón que filtren ahí, buscando a Guruceta. Nico Williams, arrere. València se tanca ahí. Ahí defensivament, avui n'hi ha que estar molt serios, molt ferms, ser molt contundents, no desajustar-se defensivament.
3: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de
2: Fulquier.
3: Y de Fulquier, Es más defensa.
1: Ojo, ahora que safe mal Diego López. Safe mal Diego López en esa disputa en Yuri. Se tira a tierra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri o algo. Y el árbitro que para el choc. Porque Diego Sena nata bueno, a tierra.
3: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
1: Pues cree que no ni a res, ¿eh?
2: Yo hasta Yuri de mana. Hasta Yuri de mana.
1: Le dice al Brás. Le dice al Brás Yuri.
3: No, y cau per això, pero no, le pega manotazo,
1: Pues l'àrbitre ho siguen i no va passar res.
3: Le pega
1: i el
3: manotazo.
1: Joc continua. La pilota per l'Atleti Bilbao. Baló llarg, buscant a Nico Williams. Ahí està Renzo Sarabia. Cau Renzo Sarabia, se l'emporta Nico Williams. Falta. Sí, falta, sí. Encara que protesten així, però és falta. Perquè li ha guanyat la posició Nico Williams a Renzo Sarabia en una falta clara. Per això l'ha pitat Ortiz Arias, el col·legiat madrileny. La falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
2: I un Renzo Sarabia que avui té papereta complicada, perquè s'ha de enfrontar a Nico Williams.
3: I per primera vegada.
2: Exacte. Arias mencionava fa no res a Dimitri Fulquier. Jo recordo un partit en Mestalla que Nico Williams no va tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partit espectacular. A més, va coincidir un mes en el que jugaren contra Madrid i Atlètic i Fulquier va secar a Vinicius i a Nico Williams. Però Sarabia, que com deia Ricardo, pues està rendint a un nivell, jo diria que molt bo, molt notable, des de que va plegar. No és fàcil plegar quasi sense jugar i fora de forma, fer una mini pretemporada que va tindre que fer i pues, sumar-se a l'equip i més en aquestes circumstàncies que té que ser un rendiment immediat, però sí. L'argentí que sense dubte ha sigut un bon... Bueno, està aportant tot el que pot i més a l'equip.
1: Bueno, pues el minuts de xoc d'esta primera part serà sobre el marcador quan tu ara juga l'Atleti Bilbao, s'emporta ixa pilota, és Jaureguizar el que canvia el xoc, una altra volta banda esquerra buscant a Nico Williams, el control de Nico Williams, ahí escorat en ixa banda esquerra tractant d'encarar, fica la pilota d'Islària, ahí la trau Xomert Pepelu, que allunya ixa pilota buscant a Diego López en la banda, la toca Pepelu, el baló per Hugo Duro, ojo que le ha fet mal a Hugo Duro, s'ha fet mal Hugo Duro, s'ha fet mal Hugo Duro, està a terra el davanter madrileny, però continua la jugada del València. El passe massa llarg de Javi Guerra, Diego López, alça Diego Duro. Se recupera el jugador del València, no passa res. I el xoc continua, així en Samamés. Ara baló llarg, ahí buscant a Robert Navarro en la disputa. Vinga ja, se l'emporta Robert Navarro per dins. Al Tai Baguido, també Pepelu, ve Pepelu. Ara important, sisa pilota, guanyant el duel, sí senyor. El de Denia, buscant a Luis Rioja, important. I se treballa ahí, condient defensiu al centre del camp. Se pivota Guido i Pepelu per a guanyar duels. Ojo que era perdent la pilota. Se l'emporta l'Atleti Bilbao. El baló que ahí volia penjar des de la banda dreta era Jaureguizar. La pilota de nou se'n va a banda. I el baló és per a l'Atleti de Bilbao. En este minuto, Guidi a Casino de la primera part. No està dissabte més ple fins la bandera.
3: Hay veces, 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido... confía demasiado en su forma de jugar y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar, regateas a uno, te viene otro, regateas al segundo, te viene el tercero y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos no pueden haber.
1: Bueno, ya van a enviarnos el primer missatge a nostres amics, a nostres aficionats que estan seguint-nos per la app, per la web del València, escoltant-nos per la ràdio, reclamant pues, una targeta groga, Yuri, per aquesta jugada que diu vosaltres, aquesta manotada que li havia pegat a Diego López. És que no ha pitat ni falta, pues sí, no ha pitat ni falta, i reclamaven pues, aquesta targeta groga a Yuri. Els primers missatges que anirem llegint així... En este partit, Atleti Bilbao-València, baló amunt, la disputa César Tàrrega, ara Xomert, allunya la pilota Gallà, el baló amunt, buscant a Hugo Duro, la toca Hugo Duro, companyia Geray, baló per a Javi Guerra, se l'emporta el de Xilet, a veure Javi Guerra la pilota, jugant en el centre del camp, Javi Guerra arrere per a Xomert, i Xomert per a Gallà, pressiona ahí, l'Atleti Bilbao, i el baló arrere per al porter de València, era Stole Dimitrievski, ja en este minut 10 de la primera part. Baló de Guido, canvia el xoc. La pilota per a Renzo Sarabia, per banda dreta, se'n vol a Renzo Sarabia, li ha fet falta Nico Williams. Le hace falta Nico Williams a Renzo Sarabia cuando se la nava el jugador argentí. Y la falta para Valencia, Vicente Illes.
2: Me crida la tensió que l'Atlètic Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepe Lu, pues al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo que es caracteritza, és per això dic que me sorprèn.
1: Ara, mira, ara la pressió, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent, no sé, la pressió de la que estàvem parlant l'Atlètic Bilbao. Hem perdut la pilota, encara que ahí no ha estat encertat Ollán Sancet per enviar ese baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
3: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
1: Ahí, bueno, Ricardo. Pues se remanpren el choc. La pilota la trau Dimitrievski, llarga buscant Hugo Duro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Madrileny, que fica i se baló arrere per a Pepe Lu. Pepe Lu que no pot arribar. Li han llevat la pilota. Ara endarrerint el baló, buscant els centrals de l'Atlètic Bilbao. L'apertura a la dreta a Gorosabel en ixe lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Aymeric Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Gerai. Gerai traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara el València. Ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre aquestes línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on som els perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara aquest baló que l'hem ficat ahí per a Nico Williams, Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen aquest baló, ojo ahí, una altra volta, Nico Williams, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però ahí te diu que no n'hi ha res, que sigan. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà, que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atlètic Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el baló que acaba les mans de Unai Simón. Mentre així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta el Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El baló per a Diego López. Però ells enseguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los. Sobretot quan recuperem aquests balons.
2: Lo més important
1: ahí. Ojo, que ara perd el baló, no arriba Pepe Lu, se l'emporta Nico Williams per banda esquerra, entra Nico Williams i l'àrea, veure Nico Williams, busca el llançament i el baló que se'n va fora, el baló que se n'ha anat fora, Nico Williams, el primer llançament de perill a la porteria del València del xicotet des Williams al minut 14 d'esta primera part, pràcticament.
3: Que sean todos los remates así, que no les dejan aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
2: Yo solo les espere que els 12 más Williams no consiguin el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la Isa Vesprada de Copa del Rei. En Mestalla, Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava Isa pilota. Així que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consiguin el camp.
1: Bueno, pues, de moment, camí del minut 15, primer quart d'hora del partit, 0-0 el marcador entre l'Atlètic Bilbao i el València. Quan ara tracta de jugar l'Atlètic Bilbao, Robert Navarro, baló que vol recuperar Gallà, bona, Gallà buscant a Hugo Duro, de primer espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se mona anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure,
3: ¿qué dices?
1: Pues això m'ha aparegut a mi, ¿eh? Hugo Duro se queixava d'una falta i ha tret una targeta groga. No, és per a Laporte. Jo crec que té que ser per a Laporte. No pot ser per a Hugo Duro. Hugo Duro se tirava les mans al cap. Jo crec que és per a Laporte, la targeta groga. Sí, perquè sí, Hugo Duro sí, se'n va i la falta és clara de Laporte.
2: Espera,
1: la falta
2: Laporte
1: és clara de Laporte i té que ser targeta groga per a Emery Laporte. Están reclamant Gallà, està reclamant també Guaduro.
2: Espera la por, però una cosa va a seguir, toca Baló antes de tocar a Guaduro, eh?
3: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre, y si no ahora se lo dirán por el VAR.
1: No, tarjeta groga, és tarjeta groga per a la Porta, eh? Ah. Segur. Aquí Guaduro se queixava. Però la tarjeta és per a Emery Laporte i la falta és per a València, o sea que i la falta pot ser bona, eh? Està en una bona distància davant la frontal de l'àrea, escorada un poc ahí cap a la part esquerra, segons ataquem nosaltres. Está Javi Guerra y Pepe Lu, el lanzamiento y ya falta.
3: Y ahora la duda, porque están hablando entre ellos. Yo creo que le va. Yo creo que aquí los galones.
1: A Javi Guerra o Pepe Lu. A Bore. Va a ser Javi Guerra el lanzamiento, perdón. El lanzamiento de Javi Guerra. Se le natalte el lanzamiento y ya falta para el jugador de Chilet del Valencia.
2: Ahí sí marca, ¿eh?
3: Con poca fe le ha pegado, ¿eh?
2: Sí, amore.
3: Demasiado rápido.
2: No olviden que Pepe Lu es especialista en choc parat, sobre todo en centros, pero bueno, también algún gol ha fet en anteriores épocas desde el tir lliure. Javi no le recorde cap tir desde falta, pero al final, pues si no entra alguno tiene que
1: entrar. Bilbao, ataque en edge, Nico Williams buscaba el pase, se desdoblaba Yuri, continúa Nico Williams a la pilota. Nico Williams arrere, el balón para Yuri, Yuri desde la banda izquierda, trata de arribar, arriba el lateral del Athletic Bilbao. Ahí está Yuri, te queda derrir la pelota buscando a Rego, y Rego ya para centrals, para Geray y Laporte. Ahora es Geray el que trae la pelota, la toca ahí Robert Navarro, el balón José Lamporta, Sancet, Islaria, Sancet, ahí reclamen un Svans, L'àrbitre diu que no. Estan reclamant els jugadors del Athletic Bilbao unes mans. Ara crec que és Diego, qui és el que és Renzo, el que està en problemes en terra.
2: Sí, Renzo Sarabia.
1: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que està en problemes. Sí,
2: es que se va perquè al rebutjar la pilota li han donat una manota en la cara.
3: Ha sido al despejar el balón.
1: Así, ahí reclaman unes mans de César Targa, però l'àrbitre diu que no. Que sigan, que no n'hi ha absolutament res.
2: A veure, les té pegades al cos, és una acció en la que no crec que siga falta, bueno, mans voluntàries, ni molt menys, i Guruceta sí que li dona una bona manotada a Renzo Sarabia.
1: Bueno, pues la pilota per l'Eti de Bilbao, ja en el minut 18 d'esta primera part, 0-0 el marcador entre l'Eti Bilbao i València. Trau la pilota a la Tàrrega, Diego López se'n vol anar, a veure, Diego López volia combinar Hugo Duro, no li cita el passe, recupera la pilota a l'Eti Bilbao. Ara contra Colpechenech, volen eixir ahí en Jaureguizar a l'esquerra per a Yuri. Yuri que centra el baló d'Islari, ojo Perill, se pilota el rechaz, el llançament. Pues a córner, el llançament a córner, l'envia Gallà perquè li havia quedat ixe baló en molt clar. I ahí Gallà finalment és el que ha desviat a córner esta jugada d'atac de l'Atleti de Bilbao.
2: Están, sí, Robi, però
1: havia rematat, fixa, era Joan Sancet.
3: Están, lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como que
1: ojo
3: estamos
1: al córner, la trau Nico Williams, la pilota munt. Es Guido Rodríguez el que ha allunyat ixa pilota. De nou el baló per a Nico Williams, estava en fora de xoc. Estava en fora de xoc, comentava Ricardo.
3: No, que digo que para mí el Atleti, si tiene algo ahora, es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir, porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas, y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
2: Sí, pero fixeu-vos, antes de comenzar el partido, pues comentàvem que el València havia d'estar molt atent, sobretot en el mig del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu-vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
1: Bueno, pues Jugant l'Atleti Bilbao, traient la pilota Unai Simón en llarg, buscant a Sancet. Sancet ara escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità. Ara la pilota per a Rego, Rego arrere. Ara pressiona Javi Guerra, l'eixir de baló de central side de l'Atleti Bilbao. Busquen i ja passant llarga, que talla de cap Gallà. Envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao. Vol recuperar-la Guido. Se l'emporta Guido Rodríguez. A veure el passe de Guido per a Hugo Duro. Hugo Duro combina Luis Rioja. A veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada. I molt passat la centrada de Luis. Molt passat la centrada de Luis. Ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava jugant la... Estava seguint la jugada per banda. I el baló ha acabat perdent-se per a línia lateral.
3: Que pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro,
2: I a Diego López, que venia en segona línia però no ha pogut aplegar aquest baló.
1: Bueno, pues ara vol recuperar la pilota al València. La volia recuperar Javi Guerra, però que no ha pogut. I se l'emporta l'Atleti de Bilbao. A veure, ve Renzo Sarabia, com s'ha anticipat. Molt bé Renzo per recuperar la pilota. Ara volia combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continua la disputa. Javi Guerra busca la centrada i el baló que ha tocat en Yuri se'n va fora i és banda. És servici de banda favorable al València. Bona la recuperació ahir. Aquest baló que havia recuperat Renzo Sarabia. Ara és Javi Guerra jugant ahir sobre Diego López, de nou que se'n va fora, la toca l'Atleti Bilbao, el baló que va ser per al València en servici de banda des de la part dreta a prop del córner. Va traure eixe baló el lateral argentí Renzo Sarabia buscant a Javi Guerra, pues ha provocat el córner, Javi.
3: Venga, va, a ver,
1: ha provocat el córner Javi Guerra.
3: A ver si le sorprendemos con una de
1: sus...
3: Ahí
1: está la treta des del cantó per al València. En este minuto 22.
3: Bien, Javi, bien, así, arriesgando, jugando, dejarte. Hay que dejarse ver. Hay que ofrecerse.
1: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto a esquerra, la portería no es Simón. Vinga, ni a Caporrita también este jugada de Sábalo Parat. El balón trago en Kurt, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta y la pilota a la port. El rechazo una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota a Islaria y guaña el baló Unai Simón, que vol traure ja en llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego. Ahí está el Guajín, Diego López buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li ha anat a Luis Rioja de la banda esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ja la passada per a César Tàrrega. César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El baló que el recupera l'Atleti de Bilbao. Baló llar per a Sánchez. Sánchez per a Nico Williams. Ebar César Tàrrega al tall. Ve César ara. Ve César ara al tall. Imposant-se Nico Williams. Nixa eixida ràpida que volia provocar l'Atleti Bilbao. Ve el d'Aldai a César Tàrrega. Davant Nico Williams.
2: Sí, ja que anar molt espai, quan el camp siga a camp obert, perquè tant Nico Williams com Robert Navarro ens poden fer pols. Menys mal que ja ha estat molt bé César Tàrrega per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del baló i te fan un roto i un descosit.
3: No, però de moment defensivament l'equip està bé, no està atravessant per ninguna situació.
2: Sí, sí, per això, que l'equip està a l'altura del que hi ha que estar,
3: complicada.
2: Perquè l'Atlètic Club té aquest atac per banda i persona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en segon mes.
1: Bueno, pues ahí está jugant el València. La pilota que la trau Schomert, el suís buscant a Gallà, nixa banda esquerra. Gallà ahí que no se n'ha pogut anar, però ojo que el rechaz espera Luis Rioja, la col·loca Luis Rioja i el baló que devia a córner Gerai. Ahí Luis Rioja estava atent en ixe rechaz a buscar la centrada i ha provocat el córner de nou per al València.
3: Venga, va, a ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus armas más fuertes, que es los balones por alto.
2: A ver si pueden hacer un remate a los Ricardo Arias, ¿no?
3: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
2: Pues vais siendo,
1: bueno,
2: eres,
1: pues va el córner. Va el córner que va a traure Javi Guerra ahora desde el canto de la portería. No hay Simón, allá va el de Chilet. Pencha la pilota a Islaria, Bore y se való. Rechazad, le queda la pilota a Godur. Eso es penal, eso es penal, eso es penal. Eso es penal, eso es penal, es penal, es penal. Es penal, apita penal a Godur. Apita penal a Godur. Era claro el penal del que le iba a enfrentar a Godur.
3: ¡Hoy va!
1: ¡Cree que es penalt!
3: ¡Vamos!
1: ¡Es penalt!
3: ¡Pero clarísimo!
1: ¡Es penalt!
3: ¡Y tarjeta! ¡Y tarjeta!
1: ¡Es penalt!
3: ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho!
1: ¡Es penalt clarísimo el que le han fet a Hugo Duro! ¡Se n'havia anat molt bé! ¡L'ha chafat claramente Yuri! ¡L'ha chafat claramente Yuri! ¡Y yo creo que es penalt!
3: Hombre,
1: ¡es penalt!
3: Vamos,
2: cosas,
3: vamos que es penalti.
2: Pero estas cosas Hugo Duro siempre necesario en el camp. Porque de una cosa, de una forma u otra, te rasca un gol o un penalti o una expulsión, siempre produís.
1: Pues allá va el penalt, que va a llançar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a ell. Y ahora también y vol marcarlo, vinga, per avançar a València el marcador. Allá va Hugo Duro, el madrileño, el golechador del València, la pilota en el 11 metros, mira Hugo Duro, el balón al traveser. El balón al traveser, quina llàstima, quina mala sort. Quina llàstima i quina mala sort, el llançament d'Hugo Duro ha anat al travesser. Havia enganyat per completa Unai Simón i el baló s'ha estavellat en el travesser. L'havia tirat molt bé, però el baló
2: és futbol.
3: Però vamos a ver, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Hay que jugar con los nervios del equipo contrario también. ¿Para qué tanta prisa? En tirar el penal.
1: Quina mala sort, de veres, quina mala sort.
2: Són coses que passen, ja està. Si dices que estos fallos te facen mella, pues al final...
1: Ojo, que ara ataquen ells. Nico Williams penja la pilota a l'àrea, a veure el baló. La pilota que se'n va fora i és córner. No, no és córner, no, és porta.
2: Ja està, és el que...
1: És porta.
2: De fet, Rioja en seguida ha anat a Hugo Duro a recolzar-lo.
3: Es que desaprovechar una ocasión así con en la situación no, en la que estamos, de verdad, ¿eh?
1: Oh, una lástima, aquí una mala suerte.
3: Por cierto, le ha sacado tarjeta amarilla a quien le pitan el penal o no le han sacado tarjeta amarilla.
2: Desde la misión no sabiste que le ha sacado tarjeta roja, sino que seguramente a Yuri pues no ha sido amonestat. Ha sigut amonestat en Laporte abans, però Yuri per ese penalti no ha sigut amonestat en cap de set.
3: Espero que no tengamos que lamentar esta jugada al final, de verdad.
1: Ojo, que ara ataquen ells, la pilota de Nico Williams per banda esquerra, ojo, ese baló centra Dislaria, la pilota Dimitrievski a córner. Ha tapat bé Dimitrievski, ahí se disposava a rematar Guruceta, però ha tapat molt bé el llançament del jugador de Bilbao, el porter de València, desvianta a córner. Vinga, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que reaccionar després d'eixe penal que ha fallat Hugo Duro. Vinga, no podem ara, evidentment s'ha fallat un penal, era importantíssim, però va treure el córner de Bilbao, la pilota de nou a dins l'àrea, torna a ser córner perquè l'havia tocat Renzo Sarabia i el baló de nou a córner, pero ahora tenéis que refernos, Ricardo, tenéis que refernos. Y
3: que no se puede fallar un penalti estando como estamos. Me cago en la mar. Es que de verdad me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos hay que tener más tranquilidad, más pausa.
1: Pero bueno, que el penalti tampoco nos afecte psicológicamente. Que encara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense fer-li la cara al partit.
3: Però si ja me parece raro que te piten penalti. Encima,
1: ojo, el baló d'Islaria, la pilota l'ha trau Guido Rodríguez, corre, ahí se vol emportar la pilota Luis Rioja, no se la pot emportar. I el baló ara de Gorosabe, l'arrere. El que estic dient, Ricardo, és que sí que era un penalti important, l'hem fallat, però tenim que refer-nos i que no ens afecte mentalment ni psicològicament,
3: no, claro,
1: que encara
3: claro.
1: Queda molt de partit.
3: Está claro, está claro. Pero bueno, de momento ya estás demostrando que tú, a ver, de alguna manera estás en condiciones o quieres ganar el partido.
1: L'equipe está bé, está serio, está competint.
3: Sí,
1: bueno, pues sí, hem fallat un penalt, era important, però tenim que continuar.
3: No, está claro, es que no se puede hacer otra cosa.
1: Las lamentaciones no valen de res.
3: Es que no se puede hacer otra cosa,
1: Y sobretot que no afecte mentalment, psicològicament.
2: Ara mateix el temps en la classificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar que t'afecte. És de veres que és un penalti.
3: Le pega mal, y lo tira por el medio de la portería y lo mete.
2: Pero es de ver, es que es un penalti que al final, pues en casa del rival, al rival, pero ahí es un plus, sí que es de ver. Pero ahora el equipo que tenga un tiro como estaba Stara, que el Athletic Club en casa, Chuanse Europa, en toda la Champions, no te está generando un gran perillo, Robi.
1: Pues això és el que n'hi ha que fer, I continuar ja... competint sense perdre la cara al partit.
3: I ja me parece estrany que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
1: Bueno, pues continuem. Superada la mitja hora, minut 31 de la primera part. Empat al serà el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València. Després d'haver fallat ixe penal, Hugo Duro. Però n'hi ha que continuar competint sense perdre la cara al partit. Que això és molt llarg. I encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez. En la disputa en Rego, dia que el servici de banda era nostre. Pero pita falta, y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
2: Sí, sí, falta clara.
1: Y el balón ya en movimiento en favor del Valencia. Traguen la pilota desde Rere Schomert, el suís. En Curté per a Guido. Balón no. Per a Gallá. Gallá que va el chugar en Yar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación, Luis Rioja. Se lian ante el control a Luis Rioja. No ha pogut. Y ahora es la Leti Bloc que vol treure i se baló. Ara, ixa pilota per a Sánchez. Sánchez buscant el passe per a Nico Williams. Oh. Per banda esquerra, està fent-nos mal, eh? Està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams, busca la centrada. I el baló es porta, es treta de porta. Perquè ha tocat finalment Nico Williams. L'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32.
2: A veure, Robin, partit. No és que t'estiga fent mal, perquè no han tingut, Nico Williams no ha tingut, no ha tingut cap ocasió clara. El que passa que un jugador com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar encara que siguin dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit de Zon, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill el Real per al València Club de Futbol.
1: Bueno, pues jugant el València, empatant este partit, 33, juga Schomer, llarga, buscant a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Atleti Bilbao, ara és Juri, buscant a Rego i Juri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscant ixe passe arrere per al porter de l'Atleti Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria a porteria, perquè el baló va directament als peus de Stole Dimitrievski, que trau ja ixa pilota en curtet per a que traga el baló el València des de la seua defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Schomert. Schomert en la pilota. Schomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà Joan de primeres. No li hiciste el passe Gallà. Volia combinar en Luis Rioja, però no li hiciste. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34. D'esta primera part, després d'ixe penal que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams, el xoc parat en Sama Més, Nico Williams lesionat.
2: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poc de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veure que és un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que en la banqueta per a substituir a Nico Williams té o el seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi,
1: sí,
2: és una mala notícia que ha fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no hi ha que deixar que ens afecte lo psicològic i lo emocional. Sempre recordem els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca algú duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
1: Hugo Duro, que va a marcar también la primera vuelta en la victoria davant l'Athletic Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotetes Williams, y entra pues el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minut 36 ya de la primera part. Es el canvi obligat que fa l'Athletic Bilbao. Baló Yanyar, pilota en moviment. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Lluís Rioja perquè arriba el Javi Guerra. No ha pogut. I el baló acaba perdent-se per línia lateral de banda.
2: Ens falta, favorable. Sí, que és de veure que així no com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant aquests duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balons per a intentar pues,
3: afianzarse, afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón, obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla, mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
1: El equipo está serio, está competint. La llàstima ha sigut ixe penalt que ha fallat Hugo Duro, pero no hay que continuar, encara queda molt. Baló de Schomert, tenien el 37 d'esta primera part. Ara ha passat Iñaki Williams a jugar en la part dreta i Robert Navarro a l'esquerra. Han intercanviat les bandes.
2: A més, Robert Navarro... El estómago de tele, un Nico Williams que es mostra prou preocupat. Imagina que ja estarà pensat en el Mundial, però, bueno, siguiente egoista, pese a que sigui una desgràcia al València, no li ve mal que un jugador de Nico Williams, que és la principal amenaça de l'Athletic Club, pues, isca del camp, encara que entra Iñaki Williams, que, com recordem...
1: Sí, perquè Nico Williams estava portant-nos... Està portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues, baló que va ser per a València. Arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, l'eixa Terai Schomert. Ara és Dimitrievski que va ficar la pilota en moviment i sin completament de la seva àrea. Vol jugar en llarg, buscar a Diego López. A veure el control Diego López, la disputa eixa pilota... Ahí en Yuri, el baló se'n va fora i es banda per a l'Atleti de Bilbao en la disputa d'eixa pilota entre Diego López i Yuri. El baló per a l'equip basc. Havia pitat falta, eh? Havia pitat falta en eixa disputa entre Diego López i Yuri i va ser un Simón. El que colpeja la pilota va a traure en Jack, el porter de l'Atleti de Bilbao. Entrem ja en el tram final d'esta primera part, minut 39. Trau Unai Simón, pilota amunt, baló ahí, cap a la frontal de l'àrea valencianista. La disputa està Schomert, s'han portat la pilota Sánchez buscant a Iñaki Williams per banda dreta. Trata ahí d'anar-se'n de Guido Rodríguez, continua Iñaki Williams, Guido que fica la cama i a córner. El baló que va a ser córner per a l'Atleti de Bilbao. El córner des del cantó esquerre de la porteria, Stole Dimitrievski.
2: Molt important,
1: eh? Va votar Robert Navarro.
2: Ens tenim que mantindre molt fèrreos, sí, en baló parat en defensa.
1: Així que estem ja entrant en moment decisiu del final de la primera part. Ojo, xavola penjada d'Islària, a veure ixa pilota. El rechaz una altra volta per a l'Eti Bilbao. Una altra volta està ahí Robert Navarro, que se'n vol anar. Va Hugo Duro en la xuda defensiva. Robert Navarro, que arriba a centrar. Ahí la pilota que la trau, pero no le ha pegado Pepelu, le ha pegado Mosegada. Y el balón en cara, ahí que busca l'àrea del València. Quan ha aparegut Dimitrievski, vol jugar en llarg. A veure, ixa pilota per Diego López. Diego López i Yuri. Diego López, a veure Diego López. I arriba Unai Simón. Ha arribat Unai Simón abans que el Guajín, que no ha donat per perduda ixa pilota. Fins al final, pues estem ja en el 40, en el tram final d'esta primera part. continúa el empate a cero al marcador. Jugando el Atleti de Bilbao. La pilota. Ahí buscando ese pase. A banda izquierda. Ahora y se va López a que jugue. Ahí Sancet, ojo que recuperen la pilota. Len recupera por el Luis Rioja. Luis Rioja busca en Tau, duro, busca el lanzamiento. Unai Simón.
3: Vaya.
1: A córner. No ha bloqueado Unai Simón.
3: Vaya.
1: El lanzamiento hubo duro. Se le ha escapado de Smans. El balón a Unai Simón y va a ser córner. Pero el Valencia en esa jugada que había recuperado el balón. Luis Rioja ha buscado a Hugo Duro. La pérdida ahí de la pilota de Leti Bilbao. Estaba muy atento Luis Rioja, que ha buscado el pase final, pero Hugo Duro.
3: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
1: Venga, este es córner, una tras jugada, balón parat. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra. Desde el cantodre de la portería, el Leti Bilbao, Traoré, ese córner. Valde Chilete, el córner, la pelota primera pala, el balón, Dislaria. Y no trova ningún rematador, arriba Gallá. Javi Guerra, San Borde, esa pilota, Javi Guerra, Gallá. El balón ahí no ha podido arribar, continúa la disputa, Javi Guerra, esa pilota, pues es córner. Es córner que torna a provocar el Valencia. El córner que ha tornado a provocar ahí Javi Guerra. El córner. Verá el Valencia de nuevo desde
3: bien,
1: la mateixa posición.
3: Bien, Javi, bien, así.
2: Me encanta ver a Javi Guerra cuando se fica
3: el bolo ahí.
2: De Treball a saco.
3: Sufriendo.
1: Allá va Javi Guerra, allá va el córner, ahora trae la pilota a la frontal, pero Luis Rioja, le pega a Luis Rioja, el rechazo una otra vuelta, pero el Valencia, ojo la contra para el Leti Bilbao, se la importa Robert Navarro, Perini, ni hay que pararlo, Robert Navarro, San

0: Corberà ho deia en roda de premsa, que hi ha que pressionar, furtar i donar continuïtat. Una vegada furtes el baló i Renzo Sarabia sap prou d'això.
1: Bueno, pues estem en el tram final d'esta primera part, minut 43, 0-0 marcador, quan ara ataca l'Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota, ahí era ese baló que volia ficar Yuri a l'esquerra per a Robert Navarro, busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una altra volta el baló Robert Navarro, la col·loca una altra volta ahí per a Yuri, el lateral esquerre l'Atleti Bilbao, la deixa una altra volta per a Robert Navarro, ara buscava el passe per a Rego, ha errat, vinga, aixe baló, n'hi ha que treu-lo d'ahí, Xomer que l'allunya, però ahí no n'hi ha ningú, i el baló és de nou per a l'Atleti de Bilbao, per a que juga ja Gerai sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico. Ara combinava una altra volta en Iñaki Williams. Gallà que fica la cama. El baló que l'ha tocat en Iñaki Williams i és banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
0: I fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context,
1: no,
0: quantes
1: no.
0: parades recordes de Dimitrescu?
1: No, per això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca a Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar i xeval arrere per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu que s'emporta i se baló. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat, és una primera part sèria, un equip ben plantat sobre el terreny de xoc, la llàstima ha sigut posar aquest penal, però crec que el València està fent un bon partit, ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar,
2: la verdad que sí.
1: N'hi ha que continuar per este camí, se complix el minut 45, anem a veure, perquè va afegir dos minuts l'àrbitre, és el que li queda a esta primera part, quan ara combina Diego López en Hugo Duro, de nou Diego López, el rechaza ahí, afavorece al Valencia y la vol recuperar Xomert y Tàrrega. Es dos centrales que volen traure esa pilota. Ahí está Xomert amb el baló. Xomert que busca el pase arrere.
2: Pero al soporter,
1: pero esto le Dimitrievski.
2: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
0: Y saben cómo está el equipo, tienen ganas de ver cómo desde la banqueta se activen y aporten... a la Chespa, encara és pronto de bé, però jo crec que avui tinc una pedrada
2: jugar,
0: que Ramachani i Umar Sadik van a citar el partit.
2: Umar Sadik no lo sé, però Ramachani va salir seguro.
0: Com a mínim a citar.
1: Bueno, pues un minut queda, un minut li queda esta primera part per a que acabe este primer temps. El baló de Xomert, el suís, buscant ahí a Pepelu, la pilota una altra volta arrere, buscar-te era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en ixe minut final dels dos que ha fetxit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xorar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, ixe baló dividit arriba bé, Guido Rodríguez, vinga, que esta pot ser l'última. A veure Hugo Duro en la pilota. Hugo Duro i Diego López tocant-la i Guido. Guido, el baló de Pepelu. Pepelu, anem a veure que entra per banda. José Luis Gallà, lleva la pilota per a Gallà. Entra Gallà, Gallà que s'entra. Molt forçat Gallà, molt forçat Gallà. Arriba Diego López, arriba Diego López. Que trata d'arribar Diego López. Ahí busca la centrada Diego López. El baló amunt, la trau Gorosabel. La pilota, ara ahí per a... l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit. Empat a 0 el marcador després d'haver-se disputat estos primers 47 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip, la llàstima. Ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
0: Hi ha que seguir, però també te dic una cosa. Si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguerem continuat en este plan de partit

0: com està funcionant. Igual t'hagués tancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que de veres que aniries en un gol més en el marcador, així que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
1: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después, incluso las ocasiones de más peligro las ha ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego, porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Athletic y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo, y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
0: Pues Robi, desde el estudio y central de Paterna, esas son las claves que te donem a tú.
2: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
3: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
4: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, en una bona primera part del València. Un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part, que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao, ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparant Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
0: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és la plataforma més fiable per a les dades, pues promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula pues les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38, i el València 0,97.
4: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat pues, de penal Hugo Duro. Està aviant ixa pilota al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
1: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido sería, creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
4: Ojo que no hay una falta, Hugo Duro, ¿eh? Ni una falta, Hugo Duro, según Geray, el que ha chocado ahí el central del Atleti Bilbao, Hugo Duro, que safe mal.
1: Tarjeta,
4: y la falta,
1: ¿no?
4: Es clara. No atrete. La falta es clara, sí, de Geray, el central del Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
0: Se tocaba pues, la gola, ¿eh? Se tocaba la gola, igual algún golp en la...
4: Ah, pues, ateme. No va a pitar falta, ¿eh? No va a pitar falta.
1: Joder,
4: yo pensaba que
0: pues
4: sí,
0: es muy clara, ¿eh? Es
4: pues
0: clarísima.
4: No va a pitar falta.
1: Se desentiende
4: pues el balón para Leti y a mí también va a pegar. Sí. Y lo que está en Dienli Pepelu.
1: Se desentiende.
4: Y Hugo Duro al árbitro, pues.
1: Se desentiende pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
4: Pues, no, ni
1: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
4: Bueno, pues, primeros dos minutos de choque de esta segunda parte, así en San Mamés, 0-0 el marcador, es Mateixos en el Valencia, encara que ha habido un cambio táctico, ha colocado a Luis Rioja per banda esquerra, Luis Estara per banda esquerra, y Diego per la dreta. Antara perdu la pilota, Guido Rodríguez, la recupera Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams, la pilota Iñaki Williams busca la centrada, el balón per a Sancet, per darrere... Venía Pepelu, le ha llevado la pilota, molve. Pepelu.
1: Se mueve el
4: banquillo. Que acaba en el Speus de Dimitrievski.
1: Se mueve el banquillo, Roby.
4: De momento no. De momento no. Pero Edi, que el cambio táctico es a colocata el míster a Luis en la banda izquierda y Diego López por la derecha. El de Mesto igual. Fe en la micha punta Javi Guerra, perdaban de Pepelu. Y Guido.
0: El Valencia, bueno, pues, Roby, ¿qué ahora matéis? Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el, no és solament una sensació que s'estiga prenent amb nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí, en les xifres en la mà, el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
4: Quanta imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la... Primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima, lo que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Entrau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa. Se l'emporta el d'Aldaya. César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'he eixit, i la pilota la recupera Leti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament, Gallab per darrere, molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
1: No està precís avui Guido,
4: el, que jugue ja.
1: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido, eh.
4: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en Yar, cambian la pilota, territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
1: Vaya.
4: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
1: También es barata, ¿eh?
0: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo ya se acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis, pues Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir que no entenc, pero...
1: No, si a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo a la hora de ser preciso en la entrega.
4: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Leti Bilbao, després d'aquesta tarjeta que li ha costat a Xomert. Baló penjat dins l'àrea el València. El baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner. Pues va ser córner per a Leti de Bilbao. Aquest baló que penjat a dins l'àrea, la pentinà de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per a Leti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski. De nou jugada, baló parat, de nou perill. De nou ahí, intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant ixa pilota, la volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en compañía de Diego López. Continúa Rego, retalla Rego. Rego, continúa Jugant, busca la centrada y acicata ahí el Peu. Diego López, pero de no desviar a córner, ahora desde el Atre Cantó. El córner para Leti de Bilbao. Desde la parte izquierda de la portería
1: aquí,
4: del Valencia.
1: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrescu. En estos balones altos.
4: Les Marques, que no niás gente a chustos defensivos. El choque aéreo es perilloso. Ajo y se avaló. La pilota que la va al traure el Valencia. Arriba Tiñaki Williams. El llançament, Selimbalt. Selimbalt a Robert Navarro. Ha buscat el llançament directe. Ni se rechaza ahí de Iñaki Williams. Se n'ha molt desviat fora. De la porteria del Valencia.
0: Però fixa't, sí que el València, per ficar un aspecte a corregir, sí que ha de aconseguir que les segones jugades en els corners siguin seues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
1: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramachani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
0: Bueno, incluso bueno, puede cambiar el sistema y, bueno, o ficar a Ramachani per Javi Guerra per dins y
4: Hugo
0: per Omar Sadik. Ya veremos.
4: Está calfante en la banda, no més Ugrinić, ¿eh? Es Ugrinić el que veig calfar en la banda, no sé si tindrà algun problema Pepe Luguido, però és Ugrinić el que està calfant l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Ugrinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable Leti Bilbao, ojo, se l'emporta Robert Navarro, vol entrar Robert Navarro d'Islària, entra Robert Navarro, continua el jugador de Leti Bilbao, la pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro. Ahí estava Pepelu. Estava Pepelu al tall en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent. Però estava molt bé ara. Molt bé ara també en l'ajuda. Sí, senyor. Renzo Sarabia. Renzo Sarabia en aquesta ajuda defensiva en Pepelu. Ajudante estava ahí. Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu. Que se hace mal.
1: Es que donde...
0: Una cosa que me agrada de Navarro,
1: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
0: Y a banda, sap no disarli temps al rival para pensar.
1: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo...
0: ABC.
1: Y punto. Y nada más.
0: No calmes, tampoco.
4: Bueno, pues poco a poco van reincorporarse jugadores al Cafament, ahora es Unai Núñez también, yo creo que van a incorporarse algún mes. Cuando entrado de banda Renzo Sarabia, buscando a Diego López, no arriba, el balón que se va fuera, la torna a Traure ahí. Era Jaureguizar de cap, y el balón de nuevo para Valencia, Renzo Sarabia, ojo que me entrega mal la pilota, el balón, y ese balón en las frontal, estaba ahí al talle. Vega ya, le había quedado a Guruceta. Se esperdues ahí, son perilloses. Se esperdues con les siguiente gutaras perilloses. Continúa el perill, la portería de Valencia. El balón penchat. Ara cap a esa banda esquerra que entra Robert Navarro. Torna a penchar la pilota. Tarra que la trau de cap. Se va a Junyat. Allá va Hugo Duro que no arriba la pilota. Ara es Pepelu. La pilota per a Sancet. Ojo el llançament. Toca en Xomert. A veure, esa pilota n'hi ha que allunyar-la i ara. N'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra. Li han fet falta a Javi Guerra. Al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de l'Atleti Bilbao.
1: Bueno.
4: Per la falta a Javi Guerra. N'hi havia que expulsar-se damunt ara eixe domini. I allunyar quan abans eixa pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que li ha fet Alejandro Rego, que li ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el balón ja en moviment. En este minut 55, 10 de la segona part. Balón llarg. Buscava ahí el passe. Ahí per a Diego López. No arriba el Guajín. Ara fica la cama Pepelu per enviar i se balón fora. Espera que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Está Jesús Vázquez, a Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Ugrinić. Fent ja l'activa, així s'escalfament en la banda, per aquí quan ho considera el míster, fer els primers canvis, baló arrere, l'Atleti Bilbao juga Gerai, per al seu porter, per Unai Simón, va la pressió, Hugo Duro, trau Unai Simón en llarg, la pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido, a veure aquesta pilota que volen portar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López, Se va per banda Diego. Ahora necesita ahí ayuda Diego, necesita ayuda. Busca y se pasa a RB. Pero a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez en cara a Ime Sarrere buscando a Renzo Sarabia. Ahora se aporta la pilota César Tárrega. César me el balón. Tocan la hiper a Pepelu. Desdoblaba y se enanaba hiper banda. José Luis Gallá. Ahora busca el pase. Xomer per a Gallá. Y Gallá una otra volta a Rere. Espera que torne a jugar el Valencia desde Darrere. Guido Rodríguez, el argentí. En Renzo Sarabia tocan la Guido. Superan líneas. El balón para Javi Guerra. Abore Javi Guerra. Busca el pase para Luis Rioja. Abore Luis Rioja. Y la lleva Gorosabel. Y la lleva Gorosabel de cap. Juan se preparaba para el remal Luis Rioja. La centrada era buena. La que le había colocado ahí para Luis Rioja. Pero Gorosabel atenta a enviar el balón a servicio de banda.
1: Qué pena.
0: Era molt bona, eh? Era molt bona la ocasió per al València, que igual el que buscava i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
4: A veure ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro. Va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. Y el servicio de banda que va a ser favorable al Valencia.
0: De categoría otra vegada. Y esta vegada Camparrere, que igual es lo que más costa. Renzo Sarabia, ¿eh? Lo que de ella, último apunt, es que cree que Corberán, el estoy sin B, ¿eh? Lo de cambiar a Diego López per Rioja, porque Diego López en la primera parte no tengo casi participación. Y en esta, tanto en defensa como en ataque, por lo menos un poco más, le esté enviando.
4: Bueno, pues ahí traguente en Curtia, Dimitrievski. Espera que traga la pilota Real Valencia. Ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en camadreta. Llarga buscando ahí a Renzo Sarabia también. Ahí Hugo Duro no arriba. El que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el baloisca se embacha fuera per banda. Y traga ya el Valencia. La pilota Rere. Pera centrals. Ayudanse ahora en Pepelu Tárrega. Pepelu. Un buen trabajo, sí, señor. Yo, ese pivo defensivo que voy a colocar el míster Guido y Pepelu.
1: Solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
4: Bueno, ahora ese balón Yark, pero Hugo Duro que no puede arribar davanter madrileño del Valencia. Y el balón directamente a les mans del porter Unai Simón.
0: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni mol menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
1: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí. que en ir alocadamente a marcar.
4: Tarjeta groga Pepelu. Agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
1: Pues puede ser.
4: Y tarjeta groga para Pepelu. Recuerden, va a percebus de sanció. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a percebuch.
1: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
4: ojo
1: sí que...
4: Ojo a Leti Bilbao, la pelota para Iñaki Williams. Ojo Iñaki Williams, Dimitrievski. Aparegó Dimitrievski, aparegó el porter del Valencia. Pero a salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa. Sabía que da sol Iñaki Williams. Se disposaba a rematar y a tapar muy bien esto le Dimitrievski. La oportunidad más clara para el Athletic de Bilbao. Que ve Dimitrievski una otra vuelta. El Salvador, en protagonista del Valencia. Pero a tapar y se lanzamente. De Iñaki Williams.
1: Menos mal.
4: Ojo ahora ese balón. La pelota y Dislaria. El balón muerto. Tenía que ayuñarlo. Finalmente. La Trecho Mert. Finalmente la Trecho Mert. Juan Dimitrievski ahora se está en tierra en problemas. Dimitrievski. Anebor y esa pelota continúa en perilla. De Athletic Bilbao. Era falta. Era falta en ataque del jugador de Athletic Bilbao. Aunque ahora que protesten. Y ahora Dimitrievski a tierra. Sabía fer mal en esa última jugada el porter del Valencia, que ha estado decisivo. Salvador una otra vuelta, ¿eh? En ese mamá, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez también están problemas. Stole también. Había chocado ahí. Había habido una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. Y es la falta que ha pitat.
0: En lloc de Stole... Stole Dimitrievski, Stole Don Mitrievski, perquè ¿Qué parades está fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediato, no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
4: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Estole Dimitrescu, que s'ha fet mal en eixa última jugada, en eixa córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Estole Dimitrescu, sí senyor. En eixa jugada, Iñaki Williams i ha sigut després en el córner, quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat. Atenenta Dimitrescu.
0: Pues el València, que estes pauses un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberà doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no només està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrescu, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi? És com...
4: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de la TVLO perquè diuen que Dimitrescu està perdent temps.
1: Haciendo cuentas.
4: Pero bueno, sí. Anem a veure.
1: Es que le hace falta a Geray, ¿eh? En la jugada que sale a despejar,
4: le desestabiliza. Puede estar un poco conmocionado, no sé si está un poco el doctor.
1: Le desestabiliza a Geray.
0: Sí, está mirando cosas de la vista, sí. Robbie. Está parpadeando sí, fuerte de Dimitrescu.
4: Igual puede ser que esté un poco conmocionado el colp.
0: Pero ya está bien.
4: Sí, un poco el protocol que marca ahí, Medic. Es el que le ha fet el doctor Aliaga, el metge camp del València, pero va a poder continuar Estole Dimitrescu en este minuto ya, 63 que estem, 18 de la segona part. Ya va Dimitrescu a ficar la pilota en moviment. Baló amunt, buscant a Diego López. A veure Diego López a la pilota. Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao. Ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se l'emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ixa baló de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Però ahí estava bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao. Que està preparant un canvi ja, un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Àlex Berenguer, el dorsal número 7, per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a complir.
0: Possiblement el millor argument ofensiu que té l'Atlètic Club.
1: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
4: Balón que trao Dimitrescu buscant a Guido Rodríguez. El baló per a València des de darrere. Centrals que la volen traure Tàrrega i Xomert. Xomert a la pilota. Xomert i Tàrrega. Tàrrega en curté buscant a Guido Rodríguez. Guido, el baló havia eixit. El baló havia eixit. El baló havia eixit. I és servici banda favorable a l'Atleti de Bilbao. Quan està el canvi... Ahí entra Les Berenguer y se va Ollán Sancet.
1: Bueno,
4: Berenguer, pero Ollán Sancet es el cambio.
1: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
4: Ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del València y superan líneas. César Targa se va sol, escapa amunt, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cau, que perd la pilota. I ara n'hi ha que tornar perquè contra colpeixen ells. Recuperen el baló a l'Atleti Bilbao des de la part dreta. El baló buscant a Iñaki Williams. Ve Xomert imposant-se ahí. Iñaki Williams, ara traient la pilota a Gallà per al suís. Xomert amb el baló, continua Xomert a la disputa i sa pilota, cau Xomert. I han fet falta al Suís. Y el balón que va a ser Peral Valencia. Se preparen cambios, ¿eh? Se preparen los primeros cambios en el Valencia. Va Urinic y va Sadik.
0: I Rubi,
4: Urinic i Sadik.
0: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit és que estaven calfant en la banda, no has dit Ramazzani?
4: Està Ramazzani ara també, sí.
0: Ah, val,
4: està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
1: Pepe Lu està con tarjeta, no?
0: Sí.
1: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
4: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part, continua el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partido importantísimo. El balón ahora que juega Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda, pero José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero banda izquierda, busca la central Luis Rioja. El balón que trau. Atreta ahí el Atleti Bilbao, enviante ese balón fuera. La pilota ahí, que la atrete Vivian. Uf. Que se gusta tres descambis, que ha fet l'Atleti de Bilbao, Vivian ara i Gerai com a centrals.
1: Sí, por Vivian... Laporte, no? Por Laporte, no, Vicent?
4: Sí, por Laporte, sí.
0: Sí, correcte. Un Vivian que sí que és de veres, que no està tenint el seu millor any. De fet, va anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que hi ha que aprofitar. Quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues hi ha que aprofitar ahí en... per a fer-me ja i per veure porteria.
4: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria València buscant el passe ahí per a Alex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri entrant per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajunta a línies el València i ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego de nou buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer, ojo que este en el contra ufa mal. Berenguer que busca la centrada y ahí Altai Guido. Altai Guido, davant Alex Berenguer y el córner que va a ser para Atleti de Bilbao.
1: Empiezan a subir las pulsaciones.
4: El córner que va a ser para Atleti de Bilbao. Jugada balón para de nou Perilla, tensa ahí. Alex Márquez con DMI, contundència defensiva, ahora ese balón, Hugo Duro, que la trae de cap, allunyant la pilota, el balón que el recupera Vivian, Vivian que la volía colocar y la coloca per Iñaki Williams, ahora Iñaki Williams busca la centrada, la trau Guido una otra vuelta al balón, ha tret Guido el balón, pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani, va Ramazzani, Urinic y Sadik, va un triple cambio el que va a hacer el míster, Carlos Corberán, ahí está preparats, Ramazzani, Urinic y Sadik. A veure, jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
1: Diego, Hugo i Pepelu.
4: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. I entra Ramazzani. I se'n va Pepelu. I entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López i Pepelu, que se retiren del terreny de xoc, tres jugadors de refresc en les mateixes posicions, Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
0: Pues ara el València que canviarà? Canviarà de guió, ara ja no serà un xoc com el que hem vist, jo crec que ara igual... busquen més verticalitat, més desmarca entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts, crec que és el que fa falta, perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahir perill. Sí que és de veres que com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ixe penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
4: Bueno, pues veurem els canvis evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. L'Atleti Bilbao també ha fet més canvis, acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
0: Miquel.
4: Va al servicio de banda, favorable, Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Eti Bilbao, l'Alo d'Islària, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani, que vol trobar pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta l'Argi, a veure Ramazzani, el valor llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja d'Islària, a veure Luis, continua Luis ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
5: ¡Vamos!
4: ¡Gol! ¡Sadik, gol! Sadik, el gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik, per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1, ahí estava Sadik Omar, rematant de capa, que bona, com li l'ha col·locat ahí, en eixa banda esquerra, Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de cap, ha marcat Sadik Omar.
1: Com s'anticipa, eh? Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, eh? Cómo aguanta... La pressió de los defensores i que buen centro mete.
0: Rioja temporitza molt bé i fixeu-vos que vos havia dit que Vivian no estava en el seu millor moment i havia que buscar-li la volta i Sadik que s'anticipa a un Vivian que, estant en el seu moment, ni de conya deixa que el davanter s'anticipa.
1: Jugada de contragolpe perfecta, quasi perfecta.
4: Molt bona, sí, senyor.
0: En l'entrada de Grinic, Ramazzani i Sadik, el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit d'ides i venides que un partit posicional perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
1: Importante, de verdad.
0: I és molt important.
1: Oi, que largo se va a hacer. Lo que queda.
4: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València al marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1, eh?
1: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
4: Bueno,
1: eh?
4: Pues... El gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxa, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està fora de joc Sadik, que n'hi passa que li havia col·locat Javi Guerra. Però, evidentment, este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
1: i la primera,
4: en tot el que esté dient.
1: Rovira, la primera pelota que toca, eh? Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
0: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
4: La jugada és bona, eh? Javi Guerra lluitant-la. Llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable Sadik Omar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
1: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
4: 75, 30 de la segona part.
1: Ahora tenemos que hacer lo super difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones
4: Iñaki,
1: muy largas.
4: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ojo el remate, Dimitrievski ha aparegut una altra volta. Quina parada de Stole, Dimitrievski, Salvador Dimitrievski, quina parada acaba de fer-li la treta Unai Gómez. El remat d'Unai Gómez anava dins i ahí estava Stole Dimitrievski per a fer una altra parada, per aparèixer ahí el Salvador del València. Quina mà treta Stole Dimitrievski, en quin moment està el de Macedònia, espectacular Stole Dimitrievski.
1: Dios santo.
0: Mare meua, Robi, s'ha estirat com una como una goma de chicle.
1: Muy similar la jugada a Sadik, pero más lejana.
0: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al Valencia le pot convindre moltíssimes partir de corre calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'àrea de club és molt lento.
4: Una volta penja dins l'àrea, n'hi ha que treure aquesta pilota, vinga, ara també n'hi ha que
1: tindre un poquet de control del partit, pararlo,
0: perquè sí, però ves que per exemple és un jugador que li costa moltíssim.
4: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment, ells estan jugant a Europa, esta derrota per ells és un pas enrere, i ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt, per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quant ara és Àlex Berenguer el que juga. Ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara. I se való per a que jugue a Jaureguizar. Buscant el passe dins l'àrea per Iñaki Williams. Xomerta, córner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski, quina parada li ha fet a Unai Gómez, quina parada, quina mà li ha tret salvadora perquè anava dins, ha volat Dimitrievski, se va a treure el córner, a veure se va l'Odis l'àrea, xa pilota, n'hi ha que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahí Luis Rioja, ni se corre que havia votat l'Eti Bilbao, la pilota continua sempre a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
1: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
0: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me pareix millor encara. I també, ja que, com deia Ricardo, baló fora de San Mamés, perquè això és com tot, és més difícil quasi...
4: Se'n va fora. Se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, eh? Ells ara mos van apretar, mos van exigir,
1: n'hi
4: ha que pararlo, n'hi ha que tirar... d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, pues ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això, que Ricardo Arias sap ben bé.
1: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo Según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
0: Pues una cosa vamos a decir, parlant de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Així que a veure si es nota ara en els últims minuts i tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
4: Una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'anhelatx. 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno... No n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 de partit. Estem en el tram final d'encontre. I juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga. Estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El baló ara que tracta de jugar a Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El baló de Gerai arrere, buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian, que vol canviar el xoc, que buscar el passe. Ahí per a Gorosabel i Vivian arrere, de nou per a Gerai perquè traga la pilota.
1: Escolta,
4: en l'esquerra estava Yuri, a veure Yuri que la vol col·locar.
1: Fíjate.
4: El passe per a Berenguer en la frontal, retalla Berenguer, vinga, molt bé Javi, molt bé, Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor i el baló que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat, Luis Rioja. Clar que sí, home. Calma, tranquil·litat. Estem el 35, 80. 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadik Umar. que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va Troy de banda. El València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà. Guido, el valor que vol recuperar l'Atlètic Bilbao. Guido, disputant aquesta pilota, la llunya Guido. El valor llarg que recupera Gerai per l'Atlètic de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar. Buscar aquesta banda esquerra per a Yuri. Yuri, el valor tocant la hija Oreguizar. Ara per Alex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer. Ojo que entra Iñaki Williams. Entra Iñaki Williams, la col·loca darrere la pilota a la frontal de l'àrea. I se vol una altra volta en el rechaç. Espera Deix per a l'Atlètic de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir. Va Sadiq Umar, ara recupera la pilota Javi Guerra. El valor que ha tocat el jugador de l'Atlètic de Bilbao, Miquel Vesga. I la pilota que va ser nostra.
1: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
0: Sí, la veritat que tant a Gorosabel com a Gerai com a Vivian, Yuri, és altra cosa, li costa un animal a correr per carrere.
1: Hay otro cambio.
0: I tu tens...
4: Va un canvi. Va entrar Unai Núñez. Va entrar Unai Núñez al terreny de xoc. El central basc, el jugador ex de l'Atlètic Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira. Javi Guerra. I va entrar Unai Núñez.
0: I així entra...
4: Unai Núñez. Aplaudiments... Era el central del València, ex del Atleti de Bilbao, y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
1: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
4: pues,
1: Javi.
4: Replantejamiento táctico que fa el míster Carlos Corberán, colocan tres centrales. La entrada de Unai Núñez en Xomerte y en César Tàrrega.
0: Pues
4: retirant a Javi Guerra.
0: Hi ha un famós actor que en l'entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
4: Va el córner.
0: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
4: Va el córner per a l'Atlètic Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, Boris Evaló, directament a les mans de Dimitrievski.
1: Quédate media quan hora ahí.
4: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra, està Xomert en és, no sé si és Xomert, sí. És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
1: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai, porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
4: Bueno, pues
1: nosotros tenemos,
4: se va a recuperar Xomert.
1: Dos ventanas.
4: Estem en el minut 83. Minut 83.
1: Ah, no.
4: L'Atleti de Bilbao ahí, ara els seus jugadors. Dimitrievski a terra.
0: Dimitrievski
1: a terra. Se choca con Unai.
0: Robi, se choca Unai Núñez i Xomer cap en cap.
4: Dimitrievski a terra, està en problemes el porter del València. Així estan protestant perquè diuen que és cuento de Stole Dimitrievski. Per això la bronca de Samamés, però Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit, en este minut 84. Ahí estan les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40, la segona part, 85 de partit, el xoc parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
0: I Julen Calfant, Robi, Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
4: Sí, home, anem a vore. Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé... Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, así en San Mamés, en este minuto 40-80, así de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. Ixe baló és Gorosabel, buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no serà entès millor, trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq, i la pilota la torna a recuperar l'Athletic Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. De Tibiló vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda a Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant en Ugles Iguidens, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en San Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre que se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán, i el baló de nou en moviment, tram final d'este partit, minut 86 de partit, 42 de la segona part, el València guanyant 0-1, trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq, corre Gerai i Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a l'Athletic Bilbao, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem bien en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada, penxen la pilota a la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq, ojo, ixa pilota, continua en poder a l'Athletic Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeixen Unai, Núñez i César Tàrrega, i el baló per a Stole Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts, que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir, que no se jugue res ara, el ofici més que mai de l'equip que està present, ojo que renís la pilota a Sadiq, ha tractat de sorprendre Sadiq des de lluny, ahí a Unai Simón, però ahí li haguera pogut passar Sadiq a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València, quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido el baló per a Sadiq Umar, a veure Sadiq que s'emporta la pilota, Sadiq amb el baló, Sadiq que busca el passe, ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló no ix, continua Renzo Sarabia la pilota, Berenguer que arriba i se baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li quedarà al València per a defensar el gol de Sadiq, que està donant la victòria, el baló de Yuri, la pilota per a Jaureguizar, ahí talla Beguido, però el rechaz és una altra volta per a l'Athletic Bilbao, per a Gerai i Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel, per a Iñaki Williams, ahí és encarant a Gallà, ve Gallà el tall per enviar la pilota fora, vinga que se va a complir el 90, se va a complir el 90, anem a estar atents, ahí el temps afegit, penjarà la pilota l'Athletic Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
0: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés, i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
4: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. Y el Valencia en estos 6 minutos de Afechit puede conseguir esa victoria final. Pero ahora va a apretar a Leti Bilbao y se baló. Que trauguido, venga esa pilota, ni hay que ayuñarla. Finalmente la treta Urinic. Finalmente va a ser Urinic. Se prepara Jesús Vázquez también para entrar al terreno de choc. Demana Carlos Corberán intensidad al seu jugadors, vinga, atenció, competitiva fins al final, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 6 minuts que queden, vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Eti de Bilbao, el baló que trau ja l'equip basc, la pilota en moviment, la volen jugar ells, el baló per Leti Bilbao, penche la pilota Jaureguizar, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con Diego Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga, buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Gerai, Sadik i Gerai, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca el Ramazzani, a córner, a córner.
1: Però estar media hora para sacarlo.
4: Que ve Luis Rioja, con li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri, i se való.
1: Que se queden en el córner ahora ahí, que pasen dos o tres minutos.
4: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ja han passat dos minuts del set que ha afegit l'àrbitre. Encara ne queden cinc, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerai. A veure que apareix Urinic, però no ha pogut arribar Ramazzani, és l'Atleti Bilbao, Jaureguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, i sí, ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar, Jaureguizar amb el baló, talla Beguido, arriba Ramazzani, vinga, té que ixir ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Sadik, Ramazzani, se va una autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, ixe baló per a Yuri, Yuri buscant el passe ahí per a Iñaki Williams,
1: ficava
4: ahí la centrada darrere,
1: buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
4: Queden 4 minuts, queden 4 minuts, ara Urinic que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao, 4 minuts queden encara del set que ha afegit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai, així en Sant Mamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik, però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt si volem aconseguir la victòria. Iñaki Williams, el passe per a Gerai, Gerai que penja la pilota, busca Gorosabel, ahí la toca Gallà, córner, Gallà, córner, ha tocat, era Luis Rioja, era Luis Rioja.
1: Ai,
4: el que havia ficat el cap per a desviar a córner la pilota per a l'Atleti de Bilbao.
0: Pues 3 minuts.
4: Corner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a treure el corner. Jugada a baló parat. De nou perill en la porteria del València. N'hi ha que defensar-ho. I se corre. I se baló amunt. El remat per dalt.
1: Bueno.
4: El remat que se'n va per dalt de la porteria de Stole Dimitrievski. Queden 3 minuts. Vinga, queden 3 minuts. Li queden al València per assaltar de nou Sant Mamés, per a tornar a guanyar així en la catedral, que feia molt de temps que no guanyava des de la temporada 2019, 7 anys, 7 que no guanyava l'València, i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va traure Dimitrievski el baló de Stole, llarg, buscant a Sadik Umar, arriba Ramazzani, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadik, n'hi ha falta Sadik sobre Yuri, n'hi ha falta Sadik sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi, està preparat el canvi Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre, la banqueta del València, que no isquen, que es mantinguen, i hi va el canvi. A veure el canvi, està Jesús Vázquez, havia tret, però va el canvi primer, va el canvi primer, se'n va Renzo Sarabia, se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. Es l'últim canvi que va a fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va a jugar a cama canviada, Que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta. I estem ja en els dos últims minuts.

0: Caricevalo, que en ata corner, que va Traoré. L'Atleti Bilbao, ese corner, cuidado, la pilota Munt, la treta y Guido. Guido que no inicia pilota, corre. Ahí Luis Rioja para hacerse el balón, que recupera una otra vuelta el Atleti Bilbao. Ojo, este viene el segundo final de CKFG, el árbitro. La pilota se embanar fuera, se embanar fuera, se embanar fuera. Venga,
1: eso
0: ya está. Venga, que eso ya está, que en el segundo. Eso ya está. Se van a cumplir ese minuto de afechit. Desde el temps extra y el Valencia va a conseguir una victoria que puede ser vital, que puede ser importantísima per la permanencia, per la salvación, per la tranquilidad, per los 42 puntos. Sí, señor, per saltar de nou Sant Mamés, que feia molt de temps que el Valencia no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint en este dia, en este diumenge, 10 de maig. Ve el balón amunt, la lluita, la disputa, Aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit així, en Sant Mamés, va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'or, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí está Jesús Vázquez, aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el valor de xit es banda, però està ja complit, passa ja un minut, passa ja un minut del set de afegit, reclamant l'hora ja, els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final,
1: bé, bé, bé,
0: ahí está el final, ahí está el final, la victoria vital, importantísima para el València, para colocarse en 42 puntos. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Lliga, en un partido muy serio que ha hecho el València, así al estadi de Sant Mamés, guanyant-li a l'Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en Sant Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres, se'n van a eixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ells esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de pedre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, un i rivals molt complicats, Rayo Vallecano-Mestalla, a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que se'n va als 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per... No per jugar, Ricardo, una valoración de este partido.
3: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
2: Bueno, te va a salir Messi, es el récord del Athletic Club en derrotes. De set derrotes del Athletic Club esta temporada, pero en San Mamés han encadenado set en esta. Es seguramente la pichor cifra en

0: compromiso. Un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
1: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
2: VCF Radio, la Academia.
3: Hola, soy José Luis Gallá y vengo a anunciaros que voy a ser el embajador de la quinta edición de la VCF Academy World Cup, donde se disputará aquí en la Ciudad Deportiva. Espero que disfrutéis muchísimo de esta experiencia, que va a ser inolvidable, y que paséis unos días geniales. Y bueno, también deciros que a mí, cuando era niño, también me gustaba muchísimo este tipo de torneos, que lo llevo en la memoria, y espero que os lo paséis genial y que disfrutéis muchísimo. Un abrazo y amo Valencia.
4: El capità del València, embaixador, donant la benvinguda a aquest torneig que se disputarà en la ciutat esportiva de Paterna, l'Academy World Cup, a partir del dia 25 de juny. Vicent Burguete, què tal?
5: La cinquena edició, i esta sí, de la València Club de Futbol Academy World Cup, la cinquena edició, ja t'he dit, que se juga així en Paterna, pues fins a 15 equips de 4 continents del món que formen part d'aquest programa de VCF Academy International Programs, així que, bueno, anem a tindre una copa espectacular així en Paterna.
4: Del 25 al 28 de juny serà aquest torneig, com dius, Vicent, bueno, més de 15 equips de totes les acadèmies de València de tot el món, no?
5: De Amèrica, d'Àsia, d'Europa i d'Oceania. En aquest programa de VCF Academy Programs, que són gent que estan treballant durant tot l'any, està el treball un poquet a la sombra, i per lo menos a veure si pot lluir del 25 al 21 de juny, així en Paterna, categoria sub-12, 11 anys, que és en la mateixa edat que va plegar José Luis Gallá així a Paterna.
4: Bueno, pues, ja diem, així també estarem per a contar també ixe torneig en la ciutat esportiva de Paterna, ixos dies, del 25 de juny, perquè no anem a parar la nostra programació en este mes de juny, en este informatiu. Algo més al respecte?
5: Sí, és non-stop, com tu dius, no parem, però és que, a banda, en esta cinquena edició, hi ha un rècord de jugadors. Passem els 250 jugadors que vindran de, pues, com diuen, de tot el món així a Paterna, i el MVP es durà una camiseta signada per el capità Gallà.
4: Bueno, pues, això en quant a eixe torneig de l'Academy World Cup. Mentrestant, també en l'Academy, el Mestalla, el Juvenil, també, pues, planificant els seus equips, el que serà la pròxima temporada en quant a renovacions, altes, baixes. Ja vos contaré la setmana passada la renovació del míster, d'Òscar Sánchez. Anem a estar atents també als pròxims dies, perquè anem a tindre més novetats, Vicent.
5: Pues tindrem més novetats. Està la cosa calenteta en el forn. A veure si estos pròxims dies, en els informatius, podem donar alguna pista ja definitiva.
4: Bueno, pues estarem atents i, com sempre, així ho contarem. Sí que tenim una renovació en el cadete de la nostra acadèmia. Contanos.
5: En el cadete, Anas El Maghouri. És un jugador que va plegar fa dos temporades. Està sigut la seva segona temporada. Anas El Maghouri, internacional en Marroc Sub-7.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no
2: ahí
3: responde a los estímulos.
2: Es decir, el explicador nos va a decir que básicamente nos vamos a trobar cuando un jugador colapsa súbitamente, es decir, cau a terra súbitamente, si es que has que ha tingut ningún traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningú estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. estimule al jugador.
2: Una vez han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenen que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasme es poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això tindrem que tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un colpet, si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en lo més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant-nos pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica com tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dóna Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, per almenys que algú els pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
5: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
6: 100 años de historia. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
5: VCF Ràdio, VCF Media. A València, 92.6 FM. Alzira Ràdio, La Ribera, 107.9. A la Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blu Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim aquí a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més, el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que se ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres lo que fem és anar a un estables, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altament prevalent. Què vol dir quan estem sentint que ens diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi hava un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
4: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que tenía que pensar es que la obesidad tiene consecuencias ya a curt y a llarg plazo. Y que probablemente en la presencia de obesidad estemos asistiendo a lo que antes pensaban que era patología, que només era del adulto, pues bé, está apareguent ya en els xiquets en presencia de obesidad. ¿Quiénes son este tipo de complicaciones? Pues lo primer, ni a més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues, l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així.

0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar per tant tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no? El que més es mira, no? O dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals, durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves

0: Porten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes per, com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
0: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
0: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, doncs cada any i com a mínim cada dos anys tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica tant personal com familiar i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. I crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades. I és que, almenys, no? El que exigeix federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de pues el barull, no? Del dia a dia dels clubs que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
0: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de la partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
0: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més

0: ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició perquè la prevenció al final és la millor jugada.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
2: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
2: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: El millor de VCF Media.
1: VCF Radio. Amunt València.
2: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
3: ¡Ay, perdón!
2: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
4: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
2: Un sentimiento eterno.
5: Con un gran ambiente. Gritos de ánimo.
2: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
3: Un agua, porfa.
6: Son 125 pesetas.
2: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
3: También es el mío.
0: Mestalla és etern. Campanya renovació a abonaments del València Club de Futbol temporada 26-27. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
7: Javi Guerra, dins d'àrea, Javi Guerra! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
8: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
9: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
10: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
11: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
12: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
13: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.

0: El millor de VCF Media.
1: Vicente Peris en esa época era el alma del equipo, era el que lo organizaba todo, hacía de todo, de secretario técnico, de gerente.
2: El presidente era don Julio de Miguel, pero el que cortaba el bacalao y tal era don Vicente Peris, era el amo de ahí, del Valencia.
3: El señor Peris era impresionante, era como mi padre aquí, y siempre era inculcándote ganas de conseguir cosas en el fútbol. Y la conseguimos, por lo menos el título ese. Era cerca que nosotros. Nosotros si teníamos que hablar algo del club, era con él. Cuando arreglé el contrato mío, estuve hablando con Peri, que me llamó allí al despacho, y me dice, ahora te vas ahí y toca la puerta a presidencia. Hice eso. Y el presidente me dijo todo lo que me había dicho Peris. Ayer que partía el bacalao, era Peris.
2: Fue un golpe muy duro, muy duro. No nos podíamos creer, porque además don Vicente siempre era muy elegante y tal. Pero bueno, el corazón, mira.
3: Jugamos aquí contra el Atleti Madrid y fue un golpe impresionante. Es que se le quería mucho, que sabía que era muy exigente, y eso a mí concretamente, eso a mí me gustaba, porque me podía sacar más de lo que yo podía dar, ¿no? Pero era un padre, en lo deportivo era un padre.
1: Fue una pena, ¿no? Y nos impactó a todos mucho. Luego además Merchina Peris, que era su hija, que era un encanto, también nos dio mucha pena en ese momento. Pero bueno, son cosas que pasan y que una vez han pasado años, pues queda el recuerdo de esa gente que ha sido muy valencianista y que ha hecho mucho por el Valencia.
4: Mi padre entró de botones con 17 años, pues eso era el año 39. A los 5 años de entrar ya estaba fundando el Mestalla. ¿Qué innovaciones puedo traer de otros clubes europeos? Siempre estaba mirando a ver cómo colocar al Valencia lo más alto de, ya no de España, sino internacionalmente, y tenía esa obsesión. Muy relaciones públicas, y eso hacía que el valencianismo lo quisiera.
0: El millor de VCF Media.
5: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Futbol.
6: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
7: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. VCF Media. VCF Radio.

0: En les pròximes setmanes estarem atents per a bueno, anunciar possibles moviments en el València Mestalla, tot així en l'informatiu de UFC Media, com sempre, d'una o dos, inclús en l'horari d'estiu.
1: Així ho contarem. Més notícies de l'acadèmia. Ahir entrega per part de la Federació Territorial de Futbol de la Comunitat Valenciana a tots els equips que han sigut campions esta temporada, i ahí han estat els nostres equips de l'acadèmia, Vicent.
0: El nostre infantil A i el nostre femení D, recordem que també els títols del femení B i del juvenil A pues, depenen de la categoria nacional, així que ahir en la gala de trofeus va estar el infantil A de Miguel Gandia, que l'escoltàvem ahir, i també el femení D de Sergi Mollar, que ha aconseguit ese ascens a Lliga Autonòmica, recordem, en una temporada de absolutament hitos en el futbol femení. A banda de l'ascens del primer equip, també els tres equips de l'acadèmia han pujat de categoria, i l'infantil A pues, que ha tornat a guanyar la Lliga Autonòmica després de no fer-lo des de la 22-23.
1: Són els equips que han quedat campions i que ahir la Federació Territorial Valenciana, i aquest acte que organitza cada any, pues, vol pues, obsequiar en aquest títol. Recordem que el juvenil Divisió d'Honor, el nostre, també és un campió, en aquest cas es lliga nacional, però també s'ha tret dels èxits de l'acadèmia d'esta temporada, com ho ha sigut el Aleví, que va estar en la en eixa final de la nostra Copa, Vicent.
0: El Aleví, que estarà esta vesprada a les 6 en el Mundial 82 en Catarroja, claro, pues a veure què mos depara ese derbi, València Llevant en Lliga, hem sigut molt guanyadors, perquè recordem que l'Aleví de Cristian Castells, que ve de jugar la Liga FC Futures este cap de setmana passat, pues en Lliga han quedat primers, i el València ha arrasat, perquè el Fundació Aleví, que sol quedar en unes posicions més baixes perquè són de primer any, pues va quedar segon. Primer el València de Cristian Castells, segon el nostre Fundació. Així que l'Aleví està completant un any espectacular.
1: Oui, dia jo ahir, no, és oui. Quan juguen ixa final, el nostre Aleví, ahí estarà pendent Vicent Burguete, i de moment contarem així en l'informatiu del València. Algo més de l'acadèmia?
0: De moment, pues més queda esperar, recordar que el dia 25 de juny, no queda tant, fem així la nostra, bueno, el gran torneig emblema de Paterna.
1: L'Academy World Cup.
0: La UFC Academy World Cup, correcte, Josep Rovira, així que estarem atents, però això ve el 25 de juny, hasta ahí. Pues anirem calfant motors, que estiguin atents a les nostres xarxes socials, perquè esta vesprada llancem un anunci nou.
1: Bueno, pues així ho contarem. Víctor Barea, actualitat del València femení, que després d'aconseguir l'èxit, l'ascens a la Lliga F, el retorn a l'elit del futbol femení, ara toca ja planificar l'equip, els reforços, els fitxatges, les renovacions, que pronto anem a tindre noticias del Valencia Femenino.
2: Efectivamente, más pronto que tarde vamos a conocer las primeras novedades en cuanto a la planificación se refiere y la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada, lo que es el regreso a Liga F del Valencia Club de Fútbol Femenino. Contábamos después del ascenso con la presencia en estos estudios, por ejemplo, del míster, de Miquel Crespo, también del director de fútbol del Valencia Club de Fútbol Femenino, Carlos Grafiada, y ambos hablaban de ese trabajo que se estaba realizando en cuanto a planificación se refiere de cara a confeccionar la mejor plantilla posible en el regreso a la máxima categoría del fútbol femenino, y ello conlleva cambios, permutas, salidas, entradas, pero también renovaciones, jugadoras que van a ampliar su vínculo para permanecer en el Valencia Club de Fútbol. Así que los primeros anuncios se van a producir de manera inminente, y aquí estaremos pendientes de dar nombres y de charlar con protagonistas después de lo que ha sido esta campaña tan exitosa, con el objetivo cumplido y pensando ya en la que viene.
1: En su Badir, el entrenador Miquel Crespo y el director de Valencia Femení, Carlos Grafeda. El objetivo ahora en este retorno a la Lliga F, a l'elit del fútbol femení, es consolidarse, evidentemente, y por eso pasa per fer un bon equip i reforçar-se bé.
2: Algunos de estos detalles en cuanto a confección de plantilla de cara a la próxima temporada pasan por continuidad de jugadoras importantes, como son muchas de las capitanas, jugadoras que llegaron precisamente para cumplir el objetivo de ser equipo de Liga F y de ellas así también tener la oportunidad de jugar en la máxima categoría del fútbol femenino, jugadoras con contrato que por supuesto van a permanecer en nuestra entidad, jugadoras que finalizan su vínculo y otras que tienen experiencia en la máxima categoría de nuestro fútbol que regresarán. La idea que tiene el Valencia es la de contar, como por ejemplo ha sucedido este último curso.

És l'experiència que ha tingut els socis UCF del València, pues de tots els països, i com hem pogut escoltar. Acabem este informatiu. Demà tornem, com sempre, així, a la mateixa hora, per a contar-vos l'actualitat del València.

0: Moments històrics del València.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, cau Raúl, cau Raúl, no hi ha res. Cañizares expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ja anem a veure. Ara veure què és el que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: Ha indicat penal?
2: Penal.
1: Ha indicat penal. En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a instàncies del Linier.
2: Me parece que el Linier,
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. Ya anem a veure la jugada, que serà realitzada amb lupa durant tot...
3: Aquell partido más que polémico del Bernabéu de la temporada 2003-2004, aquel 15 de febrero, digo que muy polémico, con el famoso e inexistente penalti de Marchena a Raúl.
1: Semblant serios, el que estarà patint Jaume Ortí, el president del València, veient l'oportunitat que té el seu equip, i quan estem ja en el temps de descompte, servis de banda del València, ja va a pressionar tot el Real Madrid. Garrido, que apenas té una opció clara, opta pel llançament llarg, jugant amb Curro Torres. Este prèviament l'ha entregat al contrari, centra Roberto Carlos, allà la s'avança,
2: gana el área del Madrid, gana el área del València, gana en todos lados. Cuando va arriba ya es un fenómeno.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, cau Raúl, cau Raúl, no hi ha res. Cañizares expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ja anem a veure. Ara anem a veure què és el que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: Ha indicat penal?
2: Penal?
1: Ha indicat penal? En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a instàncies del Linier.
2: Me parece que el Linier,
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. I anem a veure la jugada, que serà realitzada amb lupa durant tota la setmana. Posa el braç Marchena, pot agafar Raúl.
2: Para mí es una lucha normal dentro de l'àrea.
1: Acaba deixant-se caure Raúl. I la realitat és que s'ha de tindre molts nassos per indicar este penal. En el temps de prolongació, ahí Marchena sí que es de veres que posa el braç.
2: Sí, però aparte creo que ahí...
1: Però s'ha hagut de veure molt clar.
2: Ahí Raúl le gana la posición. Ese es el problema, que dentro del área...
1: I Marchena posa el braç. Ha pogut haver penal, però la realitat és que s'ha d'estar molt segur per indicar esta falta.
2: Antes de ver
1: com
2: esto...
1: Com estem en el partit i la polèmica continuarà en el Real Madrid-València...
2: Antes de Benito estábamos diciendo que el árbitro, lo de Madrid, iba a decir que por culpa del árbitro habían perdido.
3: Hoy retrocedemos 13 años para situarnos en la noche en la que el valencianismo se indignó, la noche en la que nos sentimos impotentes. Ya sabéis, ni era la primera ni iba a ser la última. Hoy, el penalti de Marchena a Raúl, del 15 de febrero de 2004. Vamos a escuchar la retransmisión con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes de aquel famoso partido en el Bernabéu del penalti de Marchena.
2: Realmente en el segundo tiempo son pocas las oportunidades que ha tenido el Valencia de llegar con claridad a la puerta de Casillas.
1: Este era un bon balón que ha tingut Baraja y que después de rebotar en un defensa que va a tener el córner. Atención al lanzamiento desde el canto. El servicio buscando el segundo palo.
4: Gol del Valencia. Gol de Roberto Fabián Ayala. Quan es complís el minut 29 de la segona part, s'avança el València en el marcador. Marca Ayala.
2: Un gran gol, realmente un cañonazo. Si hablamos de Roberto Carlos, que le pega con un hierro a la pelota, lo mismo podemos hacer la comparación de Ayala cuando le pega con la cabeza. Le gana muy bien la posición a Elguera y Casillas absolutamente poquito y nada que hacer.
1: La rematada de Roberto Fabián Ayala, a més, molt pareguda a la que va significar el gol de la temporada passada. En aquell moment va ser el gol de l'empat, després va vindre l'expulsió d'Aimar i i la derrota del València per 4-1, però allà la va marcar d'una manera molt semblant. El que passa és que ara la situació és totalment diferent. El marcador està empatat a 0.
3: Último fragmento del sonido de Canal Lu con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes de la retransmisión de aquel partido famoso del penalti de Marchena de la temporada 2003-2004 en el Bernabéu.
1: Ahí está Figo Daván Cañizares.
2: A ver si se equivoca Cañizares.
1: Ahí está Figo Daván Cañizares. Lanzamiento de Luis Figo, gol. Empata el Real Madrid en el tercer de prolongación. El caso es que Mario, en las dos últimas visitas del Valencia al Bernabéu le han pitado un penal en los últimos minutos.
2: Sí.
1: Y los dos penales les han señalado a Marchena.
2: Sí. Y bueno, así es el fútbol. Jugando no mejor que el Madrid, pero conteniéndolo, teniendo tampoco tanto la pelota, pero el Madrid sin peligro dentro del área del Valencia. Cañizares realmente no ha tenido, ha tenido uno o dos de Raúl, simplemente. Y les ha parado perfectamente. El Madrid no creó tanto peligro como para llevarse este empate.
1: El caso es que Marchena ha posat el braç, pero yo creo que el árbitro no había visto la jugada, le ha indicado el linier y en fa l'efecte que ya molta por a que a equivocarse en contra del Real Madrid, sobre todo en el último minuto.
2: Y este resultado.
1: Y davant el dubte se indica la falta, se indica el penal y que el Madrid traga un punto y que la cosa quede
2: en
1: tables.
2: No, y aparte
1: yo creo que es la decisión que ha pres l'àrbitre, perquè em fa l'efecte que és una jugada de les quals hi ha moltíssimes i que en la major part de les ocasions no s'indica absolutament
2: no,
1: res
2: segurament.
1: I més en l'últim minut del partit i en el temps de prolongació.
2: I ahí terminó.
1: En el moment que acaba el partit, no acabarà el parlar-se d'este Real Madrid-València.
2: Toda una setmana més.
1: El resultat no és gens roïn, encara que els valencianistes no se poden anar ni molt menys contents. El cas és que el Madrid perd els primers punts al seu estadi en tota la temporada. El València continuarà segon, però mantindrà el gol a braç particular a favor del Real Madrid i continuarem parlant d'este partit i d'eixe penal assenyalat en el temps de prolongació que continuen protestant els jugadors del València. Per la nostra part és tot, anem a posar el punt i final, recordar-nos el marcador. El València estava a punt de guanyar, però una decisió de Tristan de Oliva, l'últim segon ho ha impedit. A l'estadi Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, València 1, això ha sigut tot.
5: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del València.
6: Bona vesprada, es parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
7: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
8: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: És l'experiència que ha tingut els socis UCF del València, pues de tots els països, i com hem pogut escoltar. Acabem este informatiu. Demà tornem, com sempre, així, a la mateixa hora, per a contar-vos l'actualitat del València.
1: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu UCF Media Radio. La ràdio del sentiment. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
0: Este es l'11 del València que ja diem vol guanyar un partit importantíssim o almenys puntuar, traure algo positiu. En la portería el de Macedonia está en un muy buen momento, Stole Dimitrievski. En defensa, banda derecha para Argentí, Renzo Sarabia. Parella de central, Seldaldaya, César Targa. Y la primera gran novedad, torna la titularidad. El suís era Ixomert, la banda izquierda para el de siempre. Per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu en l'argentí Guido Rodríguez i en Pepelu, el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i l'altra novetat, Diego López. Mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra i dalt l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Cuando así le está esa mamesa, acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu 500 partits en la Leti Bilbao. Será l'última temporada del Chingurri Valverde, y ahí está esa pancarta y ese tifo en un de les graderies del estadi de San Mamés. Anem ara en la Leti Bilbao, l'equip titular. Que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, bandareta, la portillera, y la gran novedad, el capità, que torna a jugar después de fa molt de temps, en Yuri en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivot, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sanzet mitja punta y dalt Gorka Guruzeta. Xiularà este partit el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta, que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de San Mamés, desplegant-se aquesta pancarta i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao. En el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de San Mamés. Així te ho anem a contar en UCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí per la ràdio avui pots escoltar-nos també per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi de San Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000 i ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit, vinga València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar-la ahí Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dones novetats, guanyen el València, passe per a Javi Guerra, no ha pogut arribar Javi Guerra. Ojo que ni una caiguda ahí, ha xocat ahí, és Hugo Duro. Diego López que para el xoc, crec que és Hugo Duro, i és també Laport. És que han caigut, és que han xocat ahí el central de l'Athletic Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar el partit, 30 segons.
2: Sí, un Athletic Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
3: Està sangrando, eh?
2: Intentarà per tota, bueno, per tot els set mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Athletic Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de sobre valor i atenció, perquè el xoc...
3: Le mete el codo.
2: Eh? En televisió es veu que el codo impacta en la cara de Hugo Duro i Ricardo Ares ha vist de sang.
3: Yo le he visto que estava sangrando por la nariz, eh?
2: Pues ahora,
0: bueno, pues
2: Duro,
0: el xoc, si el xoc se remampren así en... L'està de Sant Mamés i la pilota que la torna a ficar en moviment el València. La pilota ahí que la vol jugar l'Athletic Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Athletic Bilbao. Quan juga Dimitrescu, baló llarg per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Athletic Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego, avui una de les novetats, Rego en l'Athletic Bilbao en companyia Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
3: Ortiz Arias. Y era ahí hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Athletic, ¿eh?
2: Bueno, va a tornar en la última jornada, però sí que és de veres que en tot l'any ha jugat, si no em falla la memòria, tres partits en l'Athletic Club, sí. O sigui que pues recordem que és un jugador que va estar sancionat per, bueno, pues se va
0: per dopatge.
2: Detectar estàncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell sí. Prenia perquè ha superat inclús en dues ocasions un càncer testicular.
0: Sí.
2: Així que pues, Gerai, que va a veure altra vegada, va a tornar contra Aleti, que bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues, se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal, torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
0: Bueno, pues ahí está jugant l'Athletic Bilbao, Nico Williams, le lleva la pilota molt bé, Renzo Sarabia, i se disputa, abre el balón que se l'emporta Hugo Duro, juga Hugo Duro buscant a Javi Guerra, ara li ha llevat la pilota Robert Navarro, Javi Guerra, contra colpeig de l'Athletic Bilbao, perill, en banda esquerra, se la porta Nico Williams, ojo que es va a la tàrrega, Nico Williams que vol centrar, ha aparegut ahí Pepelu en l'ajuda defensiva, ve Pepelu ahí al tall perquè Nico Williams, després de que es varara, César Tàrrega havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
3: i sí,
0: sa
3: sí.
0: Primera internada de Nico Williams.
3: Sí, sí, ha estat muy atento, sobretot para cubrirle las espaldas a Tàrrega en un momento difícil.
0: Ojo al balo parat. Córner per a l'Athletic Bilbao, va treure Nico Williams, atensa i a les marques, que no n'hi ha gent desajustos defensius, balo que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ja l'Athletic Bilbao, però Unai Simón que eixi completament de la seva porteria. El porter basc era ficar la pilota en moviment en estos primers minuts. 4 se van a complir de la primera part, así en Sant Mamés, 0-0 marcador. Ahí volia jugar l'Athletic Bilbao, recupera la pilota al València, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensiu de treball, de sacrifici, el de Deni, el argentí. Ojo que ve la pilota Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro. Buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada. Pera Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido. El balón espera Leti de Bilbao. Pero anima Bore porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pilota en movimiento. El baló de Yuri, buscant a Nico Williams, Nico Williams fent de les seues, ahí reclama una falta, i és falta, la falta ahí, que li han fet a Nico Williams, quan se n'anava l'extrem internacional del Athletic Bilbao. En esa disputa, Gui va a tindre faena Renzo Sarabia. Ojo, y se baló, que filtren ahí. Buscando a Guruceta, Nico Williams, Arrere. Valencia se tanca ahí. Ahí defensivamente, Winnie que estar muy serios, muy fermos, ser muy contundentes. No desachustarse defensivamente.
3: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de Fulquier. Es más defensa.
0: Ojo, ahora que safe mal Diego López. En esa disputa en Yuri. Se tira a terra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri o algo. Y el árbitro que para el choc. Porque Diego Sena no, a terra.
3: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
0: Pues cree que no ni a res,
2: Yo hasta Yuri demana. Hasta Yuri demana.
0: Le dice al Brás. Le dice al Brás Yuri.
3: No, y cau per això, pero no, le pega manotazo,
0: Pues Larry Du sigan y no a pasar res.
3: Le pega
0: y el
3: choc
0: continúa. La pelota para Leti Bilbao. Baló llar, buscando a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia. Cau Renzo Sarabia, se la porta Nico Williams. Falta. Sí, falta, sí. Gana que protesten así, pero es falta. Porque le ha guanyat la posición Nico Williams a Renzo Sarabia en una falta clara. Per això la pitat Ortiz Arias, el colegiat madrileño. La falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
2: Y un Renzo Sarabia que hoy té papereta complicada, porque se te que enfrentar a Nico Williams.
3: Y por primera vez.
2: Exacte. Arias mencionaba fa no res a Dimitri Fulquier. Yo recuerdo un partit en Mestalla que Nico Williams no va tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partit espectacular. Además, va a coincidir un mes en el que jugaron contra Madrid y Athletic y Fulquier va a secar a Vinicius y a Nico Williams. Pero Sarabia, que con Bella Ricardo, pues está rendiendo a un nivel, yo diría que muy notable, desde que va a plegar. No es fácil a plegar casi en Sechuar y fuera de forma, hacer una mini pretemporada que va a tener que hacer y pues sumarse al equipo y mes en estas circunstancias, que tiene que ser un rendimiento inmediato, pero sí. El argentí que sense dubte ha sido un buen, bueno, está aportando todo lo que pot y mes al equipo.
0: Bueno, pues el minuto de choque de esta primera parte será solo el marcador. Cuentura juega el Athletic Bilbao, se emporta esa pilota. Es Jaureguizar el que cambia el choque. Una otra vuelta, banda izquierda, buscando a Nico Williams. El control de Nico Williams. Ahí es Corate en esa banda izquierda, tratando de encarar. Fica la pilota de Islaria. Ahí la trae Xomert, Pepelu, que ayuña esa pilota, buscando a Diego López en la banda. La toca Pepelu, el balón pero Hugo Duro. Ojo que le hace mal a Hugo Duro. Se hace mal Hugo Duro. Está aterra el davanter madrileño, pero continúa la jugada del Valencia. El pase más allá de Javi Guerra, Diego López, alza Diego Duro. Se recupera el jugador del Valencia, no pasa res. Y el choc continúa así en Samamés. Ahora Baló Yarca y buscando a Robert Navarro en la disputa. Venga ya, se la emporta Robert Navarro, perdins. Altai Baguido, también Pepelu, ve Pepelu. Ahora importante, sí, ya pilota, guañante el duel, sí señor. El de Denia, buscando a Luis Rioja, importante. Y se treballa ahí con 10 defensivo el centro del campo. Se pivota Guido y Pepelu para guañar duels. Ojo que era perder la pilota. Se la emporta Leti Bilbao, el Baló. Que ahí volía a pinchar desde la banda derecha, era Jaureguizar. La pilota de Nosen va a banda. Y el balón espera al Atleti de Bilbao. En este minuto, Guidia Casinou de la primera parte. No está ahí Samamés, Plefins la bandera.
3: Hay veces, 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar. Y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar. Regateas a uno, te viene otro. Regateas al segundo, te viene el tercero. Y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos no pueden haber.
0: Bueno, ya van a enviarnos el primer mensaje nuestros amigos, nuestros aficionados que están seguidos per la web del Valencia, escoltarnos per la radio. Reclamant, pues una tarjeta groga, Yuri, per esa jugada que diu vosotros, esa manotada que le había pegat a Diego López. Es que no ha pitat ni falta, pues sí, no ha pitat ni falta. Y reclamaven, pues, esa tarjeta groga a Yuri. Els primers missatges que anirem llegint así en este partit. Atleti Bilbao-València, baló amunt, la disputa César Tàrrega. Ara Xomert allunya la pilota Gallà. El balón amunt, buscant a Hugo Duro, la toca Hugo Duro, companyia Gerai, balón per a Javi Guerra, se l'emporta el de Xilet, a veure Javi Guerra la pilota, jugant en el centre del camp. Javi Guerra arrere per a Xomert, i Xomert per a Gallà, pressiona ahí l'Atleti Bilbao, i el balón arrere per al porter de València, per a Stole Dimitrievski, ja en este minut 10 de la primera part. Balón de Guido, cambia el xoc, la pilota per a Renzo Sarabia, per banda dreta se'n vol a Renzo Sarabia, li ha fet falta Nico Williams, li ha fet falta Nico Williams a Renzo Sarabia quan se n'anava el jugador argentí, i la falta per al València, Vicent Illes.
2: Me crida l'atenció que l'Atlètic Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepe Lu, pues al final la eixida de balón serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo es caracteritza, és per això dic que
0: ara,
2: me sorprèn.
0: Ara, mira, ara la pressió, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el balón, precisament quan estava fent nos ixa pressió de la que estàvem parlant l'Atleti Bilbao. Hem perdut la pilota, cara que ahí no ha estat encertat Ollant Sancet per enviar ixe balón fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
3: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
0: Ahí, bueno, Ricardo. Pues Herrmann prena el choc. La pilota la trau Dimitrievski, llarga buscant Hugo Duro. El balón amunt, ahí está. La disputa el davanter Madeleine, que fica i se balón arrere per a Pepe Lu que no pot arribar. Li han llevat la pilota, ara endarrerint el balón, buscant els centres de l'Atleti Bilbao. L'apertura a la dreta a Gorosabel, en ixe lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Eimerick Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí, té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Gerai. Gerai traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara València, ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre ixe línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on som els perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara ixe baló que l'hem ficat ahí per a Nico Williams. Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen ixe el baló, ojo ahí, una altra volta. Nico Williams, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que sigan. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atleti Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el baló que acaba les mans de Unai Simón. Quant així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El baló per a Diego López, però ells enseguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los, sobretot quan recuperem aquests balons.
2: Lo més important
0: estar ahí. Ojo, que ara perd el balón, no arriba Pepe Lu, se l'emporta Nico Williams perill per banda esquerra, entra Nico Williams i l'àrea, veure Nico Williams busca el llançament i el baló que se'n va fora. El baló que se n'ha anat fora. Nico Williams, el primer llançament de perill a la porteria del València del xicotet des Williams al minut 14 d'esta primera part, pràcticament.
3: Que sean todos los remates así. Que no les dejen aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
2: Yo solo les espere que els dos más Williams no consiguin el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la ixa vesprada de Copa del Rei. En Mestalla, Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava ixa pilota. Així que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consiguin el camp.
0: Bueno, pues, de moment, camí del minut 15, primer quart d'hora del partit, 0-0 el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València. Antara trata de chugar l'Atleti Bilbao, Robert Navarro, balón que vol recuperar Gallá, bona, Gallá, buscant a Hugo Duro, de primera espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se mona anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure.
3: Què dices?
0: Pues això m'ha aparegut a mi, Hugo Duro se queixava d'una falta i ha tret una targeta groga. No, és per a Laporte, jo crec que té que ser per a Laporte, no pot ser per a Hugo Duro. Hugo Duro se tirava les mans al cap, jo crec que és per a Laporte la targeta groga. Sí, perquè sí, Hugo Duro se'n va i la falta és clara de Laporte.
2: Espera,
0: la falta és clara de Laporte i té que ser targeta groga per a Emery Laporte. Estan reclamant Gallà, està reclamant també Hugo Duro.
2: És per a Laporte, però una cosa va a seguir, toca Baló antes de tocar a Hugo Duro.
3: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre, y si no ahora se lo dirán por el VAR.
0: No, tarjeta groga per a Laporte, Segur. Es que Hugo Duro se queixava, pero la tarjeta es per a Emery Laporte y la falta es per a València, o sea que... Y la falta pot ser bona, Está en una bona distància, davant la frontal de l'àrea, escorada un poc ahí cap a la part esquerra, segons ataquem nosaltres... Está Javi Guerra y Pepe Lu al llançamiento y ya falta.
3: Y ahora la duda, porque están hablando entre ellos. Yo creo que le va... Yo creo que aquí los galones...
0: A Javi Guerra o Pepe Lu. A Bore. Va a ser Javi Guerra al llançamiento, perdón. El llançamiento de Javi Guerra. Se le natalte el llançamiento y ya falta para el jugador de Chilet del Valencia.
2: Ahí sí marca,
3: Con poca fe le ha pegado.
2: Sí.
3: Y demasiado rápido.
2: No olviden que Pepe Lu es especialista en choc parat, sobre todo en centros, pero bueno, también algún gol ha fet en anteriores épocas desde el tir lliure. Javi no le recorde cap tir desde falta, pero al final, pues si no entra ninguna, alguno tiene que
0: entrar. Bilbao, ataque en edge, Nico Williams buscaba el pase, se desdoblaba Yuri, continúa Nico Williams a la pilota... Nico Williams arrere, el balón para Yuri desde la banda izquierda, trata de arribar, arriba, el lateral de la Leti Bilbao, ahí está Yuri, te que endarrir la pelota buscando a Rego, y Rego ya para centrals, para Geray y Laporte, ahora es Geray el que trae la pelota, la toca ahí Robert Navarro, el balón José Laporte a Sancet, Islaria, Sancet, ahí reclamen un esmans, l'àrbitre diu que no, estan reclamant els jugadors de l'Atleti Bilbao unes mans. Ara crec que és Diego, qui és el que ha anat? És Renzo, el que està en problemes en terra?
2: Sí. Renzo Sarabia.
0: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que està en problemes. Sí,
2: es que se va perquè al rebutjar la pilota li han donat una manota en la cara.
3: Ha sido el despejar el balón.
0: Ahí reclamen unes mans de César Targa, però l'àrbitre diu que no. Que sigan, que no n'hi ha absolutament res.
2: Hombre, le esté pegado el salcos, es una acción en la que no cree que siga falta, bueno, mans voluntarias, ni mol menos. Y Guruzeta sí que le dio una buena manotada a Renzo Sarabia.
0: Bueno, pues la pelota para el Leti de Bilbao, ya en el minuto 18 de esta primera par, 0-0 el marcador entre Leti Bilbao y Valencia. Trajo la pelota a la Targa, Diego López en Bolanar, ahora Diego López volía a combinar en Hugo Duro, no le hiciste el pase, recupera la pelota al Leti Bilbao. Ara contra Colpechenech, volen eixir ahí en Jaureguizar a l'esquerra per a Yuri. Yuri que centra el baló d'Islari, ojo perill, se pilota el rechaz, el llançament. Pues a córner, el llançament a córner, l'envia Gallà perquè li havia quedat i se baló en molt clar. I ahí Gallà finalment és el que ha desviat a córner esta jugada d'atac de l'Atleti de Bilbao.
2: Están, sí, Robi, però
0: havia rematat fixa, era jo en Sancet,
3: Están, en lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como que
0: ojo
3: estamos...
0: al córner, la trae Nico Williams, la pilota Munt. Es Guido Rodríguez el que añuñat ixa pilota. De nou el balón para Nico Williams, estaba en fuera de choc. Estaba en fuera de choc, comentaba Ricardo.
3: No, que digo que para mí el Atleti, si tiene algo ahora, es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir, porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas, y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
2: Sí, pero fixeu vos, antes de comenzar el partido, pues comentàvem que el València havia d'estar molt atent, sobretot en l'inici del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
0: Bueno, pues... Jugant l'Atleti Bilbao, traient la pilota Unai Simón en llarg, buscant a Sancet. Sancet ara escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità. Ara la pilota per a Rego arrere. Ara pressiona Javi Guerra, així de baló, de central side de l'Atleti Bilbao, busquen i ja passant llarga, que talla de cap Gallà, envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao, vol recuperar-la Guido, se l'emporta Guido Rodríguez, a veure el passe de Guido, per a Hugo Duro combina Luis Rioja, a veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada, i molt passat la centrada de Luis, molt passat la centrada de Luis, ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava seguint la jugada per banda, i el baló ha acabat perdent-se per a línia lateral.
3: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro,
2: Y a Diego López, que venia en segona línia però no ha pogut aplegar ese baló.
0: Bueno, pues ara vol recuperar la pilota al València. La volia recuperar Javi Guerra, però que no ha pogut. I se l'emporta l'Atleti de Bilbao. A veure, bé Renzo Sarabia, com s'ha anticipat molt bé Renzo per recuperar la pilota. Ara volia combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continua la disputa. Javi Guerra busca la centrada i el baló que ha tocat en Yuri se'n va fora i és banda. És servici de banda favorable al València. Bona la recuperació ahí. Aquest baló que havia recuperat Renzo Sarabia. Ara és Javi Guerra jugant ahí. Sobre Diego López, de nuevo que se va fuera, la toca al Atleti Bilbao, el balón que va a ser para el Valencia en servicio de banda desde la part dreta a prop del córner. Va a traure ese balón el lateral argentí Renzo Sarabia buscando a Javi Guerra, pues ha provocado el córner Javi.
3: Venga, va, a ver,
0: ha
3: va.
0: Provocado el córner Javi
3: ver,
0: Guerra.
3: A ver si le sorprendemos con una de
0: y
3: sus...
0: Ahí está la treta desde el canto para el Valencia. En este minuto 22.
3: Bien, Javi, bien, así, arriesgando, jugando, dejarte. Hay que dejarse ver, pues hay que ofrecerse.
0: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto a esquerra, la portería no es Simón. Vinga, ni a Caporrita también este jugador de Sábalo Parat. El balón trago en Kurt, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta y la pilota a la port. El rechazo una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota a Islaria y guaña. El baló Unai Simón, que vol traure Jan Llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego. Ahí está el Guajín, Diego López, buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li ha anat a Luis Rioja, la davant d'esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ja la passada per a César Tàrrega. César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El balón que el recupera el Atleti de Bilbao. Balón ya para Sánchez. Sánchez para Nico Williams. Ahí va César Tárrega al tie. Ve César ahora al tie. Imposanse Nico Williams. Ni se hiciera rápida. Que volía provocar al Atleti Bilbao. Ve el Daldaya César Tárrega. Davant Nico Williams.
2: Llegan a molt espai quan el campe siga a campo verd. Perquè tant Nico Williams con Robert Navarro ens poden fer pols. Menos mal que ja ha estat molt bé César Tàrrega per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del baló i te fan un roto i un descosit.
3: No, però de moment defensivament l'equip està bé, no està atravessant per ninguna situació.
2: Sí, per això, que l'equip està a l'altura de lo que hi ha que estar,
3: complicada.
2: Perquè l'Atlètic Club té aquest atac per banda i persona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en segon mes.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. La pelota que la trao Schomert, el suís buscando a Gallán y se van de esquerra. Gallán ahí que no se ha podido tanar, pero ojo que el rechaz. Espera Luis Rioja, la coloca Luis Rioja. Y el balón que debía a córner Geray. Ahí Luis Rioja estaba atent en ese rechaz. Ha buscado la centrada y ha provocado el córner de no operar Valencia.
3: Venga, va, a ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus armas más fuertes, que es el, los balones por alto.
2: A ver si pueden hacer un remate a los Ricardo Arias, ¿no?
3: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
2: Pues vais siendo, bueno, eres,
0: pues
2: ¿eh?
0: Va el córner. Va el córner que va a Traoré. Javi Guerra ahora desde el canto de la portería. No hay Simón. Allá va el de Chilet. Pincha la pelota Isdaria. Boris se való. Rechazad. Le queda la pelota a Godur. Eso es penalt. Eso es penalt. Eso es penalt. Eso es penalt. Eso es penalt. Es penalt. Es penalt. Es penalt. A pita penalt a Godur. A pita penalt a Godur. Era claro el penalt el que le iba a enfrentar a Godur.
3: Hoy va.
0: Cree que es penalt.
3: Vamos.
0: Es penalt.
3: Pero clarísimo.
0: Es penalt.
3: Y tarjeta. Y tarjeta.
0: Es penalt.
3: Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho.
0: Es penal clarísimo el que le han fet a Hugo Duro. Se n'havia anat molt bé. L'ha chafat claramente Yuri. L'ha chafat claramente Yuri. Y yo creo que es penalt.
3: Hombre,
0: es penalt.
3: Vamos, cosas, vamos que se es penalti.
2: Pero estas cosas Hugo Duro siempre necesari en el camp. Porque de una cosa, de una forma u otra, te rasca un gol o un penalti o una expulsión. Siempre produís.
0: Pues allá va el penalt, que va a llançar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a d'ell. I ara també hi vol marcar-lo, vinga, per avançar a València el marcador. Allà va Hugo Duro, el madrileny, el golejador del València, la pilota en els 11 metres. Mira Hugo Duro, el baló al travesser. El baló al travesser, quina llàstima, quina mala sort. Quina llàstima i quina mala sort. El llançament d'Hugo Duro ha anat al travesser. Havia enganyat per completa Unai Simón i el baló s'ha estavellat en el travesser. L'havia tirat molt bé, però el baló
2: és futbol.
3: Però vamos a ver, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Hay que jugar con los nervios del equipo contrario también. ¿Para qué tanta prisa? En tirar el penal.
0: Oh, quina mala sort, de veres, quina mala sort.
2: Són coses que passen, ja està. Si dices que estos fallos te facen mella, pues al final...
0: Ojo, que ara ataquen ells. Nico Williams penja la pilota a Islaria, vore el baló. La pilota que se'n va fora i és córner. No, no és córner, no, és porta.
2: Ja està, és lo que...
0: És porta.
2: Lo que dius, de fet, Rioja... Rioja en seguida ha anat a Hugo Duro a recolzar-lo.
3: Es que desaprovechar una ocasión así con en la situación no, en la que estamos, de verdad, ¿eh?
0: Oh, una lástima, qué una mala suerte.
3: Por cierto, le ha sacado tarjeta amarilla a quien le pitan el penal o no le han sacado tarjeta amarilla.
2: Desde la misión no sabiste que le ha sacado tarjeta roja, sino que seguramente a Yuri pues no ha sido amonestat. Ha sigut amonestat Laporte abans, però Yuri per ese penalti no ha sigut amonestat en cap de set.
3: Espero que no tengamos que lamentar esta jugada al final, de verdad.
0: Ojo, que ara ataquen ells. La pilota de Nico Williams per banda esquerra. Ojo, ixe baló, centra d'Islaria. La pilota, Dimitrievski a córner. Ha tapat bé Dimitrievski. Ahí se disposava a rematar Guruceta, però ha tapat molt bé el llançament del jugador Leti Bilbao, el portero de València, desvianta a córner. Vinga, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que reaccionar. Després d'eixe penal que ha fallat Hugo Duro. Vinga. No podem ara, evidentment s'ha fallat un penal, era importantíssim, però va treure el córner Leti Bilbao, la pilota de nou a Idislària, torna a ser córner, perquè l'havia tocat Renzo Sarabia, i el baló de nou a córner, pero ahora tenéis que refernos, Ricardo, tenéis que refernos. Y
3: que no
0: avance,
3: se puede fallar un penalti no. estando como estamos. Me cago en la mar. Es que no, pues de verdad, me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos, hay que tener más tranquilidad, más pausa.
0: Pero bueno, que el penalti ahora tampoco nos afecte psicológicamente. No, que tampoc ens afecta psicològicament, que encara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint però sense fer-li la cara al partit.
3: Però si ja me parece raro que te piten penalti. Encima,
0: ojo, el baló d'Islaria, la pilota l'ha traguido Rodríguez, corre, ahí se vol emportar la pilota Luis Rioja, no se la pot emportar, Y el balón ahora de Gorosabel Herrere. El que estoy bien, Ricardo, es que sí que era un penalti importante. Le han fallado, pero tenían que refernos y que no se afecte mentalmente ni psicológicamente. No, claro, que encara claro. Queda mol de partido.
3: Está claro, está claro. Pero bueno, de momento ya estás demostrando que tú, a ver, de alguna manera estás en condiciones o quieres ganar el partido.
0: El equipo está B, está serio, está competente. Sí, bueno, pues sí, he fallado un penal, era importante, pero tenéis que continuar.
3: No, está claro, es que no se puede hacer otra cosa.
0: La lamentación no valen de res.
3: Es que no se puede hacer otra cosa,
0: Y sobretot que no afecte mentalment, psicològicament.
2: Ara mateix el temps en la classificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar fíjate, que t'afecte. És que deberes, que és un penalti.
3: Le pega mal i lo tira por el medio de la porteria i lo mete.
2: Però és deberes que és un penalti que al final, pues, en casa del rival, al rival, per ahí és un plus. Sí que és deberes, però ara l'equip que té que continuar com estava ara, que l'Atlètic Club en casa, jugant-se Europa, en tota la gent que ha anat, no t'està generant un gran perill, Robi?
0: Pues això és el que n'hi ha que fer, i continuar ja competint sense perdre la cara al partit.
3: I ja me parece estranyo que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
0: Bueno, pues continuemos. Superada la mitjora, minut 31 de la primera part. Empat a ser el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València, després d'haver fallat ixe penalt Hugo Duro. Però n'hi ha que continuar competint sense perdre la cara al partit, que això és molt llarg. Y encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez en la disputa en Rego, día que el servicio de banda era nostre. Pero pita falta. Y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
2: Sí, sí. Falta clara.
0: Y el balón ya en moviment. En favor del Valencia. Traguen la pilota de Herrera y Schomert, el suís. En Curté per a Guido. Balón per a Gallá. Gallá que vol xugar en llar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación, Luis Rioja. Se lian a tel control. Se li ha anat el control a Luis Rioja, no ha pogut. I ara és l'Atleti Bilbao que vol treure ixe baló. Ara ixa pilota per a Sánchez. Sánchez buscant el passe per a Nico Williams. Oh. Per banda esquerra, està fent-nos mal, eh? Està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams, busca la centrada. I el baló es porta, es treta de porta. Perquè ha tocat finalment Nico Williams, l'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32.
2: A veure, Robin, ràpid, no és que t'estigui fent mal, perquè no ha tingut, Nico Williams no ha tingut cap ocasió clara. Lo que passa que un jugador com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar, encara que siguen dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit de Zon, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill és real per al València Club de Futbol.
0: Bueno, pues jugant el València, empatant este partit, 33, juga Schomer, llarga, buscant a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Atlètic Bilbao, ara Juri, buscant a Rego i Juri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscant ixe passe arrere per al porter de l'Atlètic Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria a porteria, perquè el baló va directament als peus de Stole Dimitrievski, que trau ja ixa pilota en curtet per a que traga el baló el València des de la seua defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Schomert en la pilota. Schomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà Joan de primeres, no li hiciste el passe Gallà, volia combinar en Luis Rioja, però no li hiciste. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34. D'esta primera part, després d'ixe penal que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra, ojo que Nico Williams està lesionat a terra, se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams, el xoc parat en Sant Mamés, Nico Williams lesionat.
2: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poquet de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veure que és un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que en la banqueta per a substituir a Nico Williams té o el seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi.
0: Sí.
2: És una mala notícia que hagi fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no, no hi ha que deixar que ens afecti lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
0: Y Hugo Duro, que va a marcar también la primera vuelta en la victoria de davant l'Atleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotetes Williams. Y entra pues el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minut 36 ya de la primera part. Es el canvi obligat que fa l'Atleti Bilbao. Baló Janjar, pilota en moviment. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Luis Rioja perquè arriba el Javi Guerra. No ha pogut. I el baló acaba perdent-se per línia lateral de banda.
2: Ens falta, favorable. Si que és de veres que així no com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant aquests duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balons per a intentar pues,
3: afianzarse, afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón, obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla, mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
0: El equipo esta vez está serio, está competint. La llástima se utilice penalt, que ha fallado Hugo Duro, pero no hay que continuar. Encara queda molt. Balo de Schomert, también el 37 de esta primera part. Ahora pasat Iñaki Williams a jugar en la part dreta i Robert Navarro a l'esquerra. Han canviat, han intercanviat les bandes.
2: A més, Robi, Navarro, en les tomes de tele, un Nico Williams que es mostra prou preocupat. Imagina que ja estarà pensat en el Mundial, però, bueno, siguiente egoístes, pese a que sigui una desgràcia al València, no li ve mal que un jugador de Nico Williams, que és la principal amenaça de l'Atlètic Club, pues, isca del camp, encara que entra Iñaki Williams, que, com recordem...
0: Sí, sí, perquè Nico Williams estava portant-nos... Està portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues, baló que va ser per a València. Arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. L'eixa Terai Schomert. Ara és Dimitrievski que va ficar la pilota en moviment i sin completament de la seva àrea. Va a jugar en llarg. Buscar a Diego López. A veure el control Diego López. La disputa eixa pilota... Ahí en Yuri, el baló se'n va fora i es banda per a l'Atleti de Bilbao en la disputa d'eixa pilota entre Diego López i Yuri. El baló per a l'equip basc. Havia pitat falta, eh? Havia pitat falta en eixa disputa entre Diego López i Yuri i va ser un Simón. El que colpeche la pilota va a traure en Jack, el porter de l'Atleti de Bilbao. Entrem ja en el tram final d'esta primera part, minut 39, trau Unai Simón, pilota amunt, baló ahí, cap a la frontal de l'àrea valencianista, la disputa està Schomert, s'han portat pilota Sánchez, Sánchez buscant a Iñaki Williams, Iñaki Williams per banda dreta, trata ahí d'anar-se'n de Guido Rodríguez, continua Iñaki Williams, Guido que fica la cama i a córner. El baló que va a ser córner per a l'Atleti de Bilbao. El córner des del cantó esquerre de la porteria Stole Dimitrievski.
2: molt important,
0: va votar Robert Navarro.
2: Es tenim que mantindre molt fèrreos, sí, en valor parat en defensa.
0: Així que estem ja entrant en el moment decisiu del final, de final de la primera part. Ojo, vol penjar dins l'àrea, a veure aquesta pilota. El rechazo una otra vuelta para Leti Bilbao, una otra vuelta, está ahí Robert Navarro que se embola Nar, va Hugo Duro en la chuda defensiva, Robert Navarro que arriba a centrar, ahí la pilota que la trao pero no le ha pegado BPP, Luli ha pegado Mosegada y el balón en cara, ahí que busca el área del Valencia, cuando ha aparegut Dimitrievski, va a jugar en Yark, a Boris, a pilota para Diego López, Diego López y Yuri, Diego López, a Boris Diego López y arriba Unai Simón, arriba Unai Simón. Abans que el Guajín, que no ha donat per perduda aquesta pilota. Fins al final, pues estem ja en el 40. En el tram final d'esta primera part, continua l'empat a ser el marcador. Jugant l'Atleti de Bilbao. La pilota. Ahí buscant aquest passe. A banda esquerra. Ara aquest valor per a que jugue. Ahí Sancet, ojo que recuperen la pilota, la han recuperado por Luis Rioja. Luis Rioja busca en Tau, Hugo Duro busca el lanzamiento, Unai Simón.
3: Vaya.
0: A córner, no ha bloqueado Unai Simón.
3: Vaya.
0: El lanzamiento Hugo Duro se le ha escapado de las manos. El balón a Unai Simón iba a ser córner, pero al Valencia en esa jugada que había recuperado muy bien el balón. Luis Rioja ha buscado a Hugo Duro, la perdió ahí de la pilota de Leti Bilbao, estaba muy atento Luis Rioja. Que ha buscat el pase final, pero Hugo Duro.
3: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
0: Venga, este es... córner, una otra jugada, balón parat. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra, desde el cantodre de la portería, el Leti Bilbao, Traoré y ese córner. Valde Chilet, el córner, la pilota primer pal, el balón, Dislaria, y no trova ningún rematador. Arriba Gallá, Javi Guerra, San Borde y esa pilota, Javi Guerra, Gallá, el balón ahí no ha podido arribar. Continúa la disputa, Javi Guerra y esa pilota, pues es córner. Es córner el que torna a provocar el Valencia. El córner que ha tornado a provocar ahí Javi Guerra. El córner verá el Valencia de nuevo desde bien, la Javi, mateixa bien. Posición.
3: Bien, Javi, bien, así.
2: Me encanta ver a Javi Guerra con se fica el vuelo de Treball a saco.
3: Sufriendo.
0: Allá va Javi Guerra. Allá va el córner. Ahora trae la pilota a la frontal para Luis Rioja. Le pega Luis Rioja. El rechazo una otra vuelta. Pero el Valencia ojo la contra. Ojo la contra para Leti Bilbao. Se la emporta Robert Navarro. Pero ni hay que pararlo. Ni hay que pararlo. Robert Navarro se emporta y se való. Fica el pase. Pero atente, molve Guido. Atente. Molve estaba ahí Renzo Sarabia. No era Guido, sino Renzo Sarabia que se había quedado en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desfer la jugada del contracolp.
3: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el defensa que es defensa, eh?
2: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guanya els duels defensius y a banda se queda en la pilota. Yo creo que bueno, de fet, Corberán ho deia en eso, roda de prensa.
3: Es oficio, Vicent.
2: Que ya, sí, total, al final
0: el Sarsentins,
2: el es un penquecú de peu. Corberán ho deia en roda de prensa, que hi ha que pressionar, furtar i donar continuïtat. Una vegada furtes el baló i Renzo Sarabia s'ha provat d'això.
0: Bueno, pues estem en el tram final d'esta primera part, minut 43, 0-0 marcador, quan ara ataca l'Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota, ahí era ese baló que volia ficar Yuri. A la esquerra, per a Robert Navarro, busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una altra volta el valor Robert Navarro, la col·loca una altra volta ahí per a Yuri, en la trada esquerra Leti Bilbao, la deixa una altra volta per a Robert Navarro, ara buscava el passe per a Rego, ha errat, vinga, i se valor, n'hi ha que treu-lo d'ahí, Xomer que la llunya, però ahí no n'hi ha ningú, i el valor és de nou per a l'Atleti de Bilbao, per a que jugue ja Gerai. Sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico. Ara combinava una trolta en Iñaki Williams. Gallà que fica la cama. El baló que l'ha tocat en Iñaki Williams. I és banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
2: I fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atleti Club se juga a Europa i tot el context, quantes parades recordes de Dimitrievski?
0: No, per això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca a Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ese balón arrere per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega. Ara per a Pepelu, Pepelu que s'emporta ese balón. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat, és una primera part sèria, un equip ben plantat sobre el terreny de xoc. La llàstima ha sigut pues, ese penal, però crec que el València està fent un bon partit, ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar,
3: la verdad que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí. Se complix el minut 45, anem a veure perquè va a afegir dos minuts. Va a afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López. El rechaça ahí. Afavoreix el València i la vol recuperar Xomert i Tàrrega. Els dos centrals que volen treure aquesta pilota. Ahí està Xomert amb el baló. Xomert que busca el passe arrere.
3: Ay, Diego,
0: per al seu porter, per a Stole Dimitrievski.
3: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
2: I sabent com està l'equip, tinc ganes de veure com es de la banqueta s'activen, eh? I aporten a la xespa, encara es pronto, òbviament, però jo crec que avui tinc una pedrada
3: jugar,
2: que Ramachani i Umar Sadik van a citar el partit.
3: Umar Sadik no lo sé, però Ramachani va salir seguro.
2: Com a mínim a citar.
0: Bueno, jo... pues un minut queda, un minut li queda esta primera part per a que acabe este primer temps. El baló de Xomert, el suís, buscant ahí a Pepelu. Pepelu, la pilota una altra volta arrere, buscar-te era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en aquest minut final dels dos que ha fet l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xorar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, i se baló dividit, arriba bé Guido Rodríguez, vinga, que esta pot ser l'última. A veure Hugo Duro en la pilota. Hugo Duro i Diego López tocant-la ahí Guido. Guido, el baló de Pepelu. Pepelu, anem a veure que entra per banda. José Luis Gallà, lleva la pilota per a Gallà. Entra Gallà, Gallà que s'entra. Molt forçat Gallà, molt forçat Gallà. Arriba Diego López, arriba Diego López, que trata d'arribar Diego López. Ahí busca la centrada Diego López. El baló amunt, la trau Gorosabel. La pilota, ara ahí per a... l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit. Empat a zero el marcador després d'haver-se disputat estos primers 46 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip, la llàstima. Ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
2: Hi ha que seguir, però també te dic una cosa, si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguem continuat en este plan de partit que m'està funcionant. Igual t'haguera estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que és de veres que aniries en un gol més en el marcador. Aixina, que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
3: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después... Incluso las ocasiones de más peligro, las ocasiones las hemos generado

0: nada.
1: No, ni
0: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
1: Bueno, pues... primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés. 0-0 el marcador. És Mateixos en el València. Encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra. Luis Estara per banda esquerra. I Diego per la dreta. Antara ha perdut la pilota. Guido Rodríguez la recupera Leti Bilbao. Se la emporta Iñaki Williams. La pilota Iñaki Williams busca la centrada. El valor per a Sancet, per darrere. Venia Pepelu. Li ha llevat la pilota. Molt bé. Pepelu.
0: Se mueve el
1: balón que acaba en els peus de Dimitrievski.
0: Se mueve el banquillo, Robi.
1: De moment no. De moment no. Però he dit que el canvi tàctic és... ha col·locat el míster a Luis en la banda esquerra i Diego López per la dreta. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu. I Guido.
2: El València, bueno, pues Robi, ara... que ara mateix... ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el, no és solament una sensació que s'estiga per aquí en termòmetres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també sí. En les xifres en la mà el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
1: Quant a imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la gestió, el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant el César Targa. Se l'emporta el d'Aldaya. César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'ha eixit i la pilota la recupera Leti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament Gallab per darrere, molt bé Gallab, molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
0: No està preciso hoy Guido,
1: ha ficat
0: Guido,
1: el valor per a que jugue ja.
0: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido, eh.
1: La pilota, ahí buscava Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro. I ara Unai Simón, que colpeja en llarg, canviant la pilota territori valencianista. Xomert en el bot i tarxeta groga per a Xomert.
0: Vaja.
1: Tarxeta groga per a Xomert en el bot amb Ollant Sancet. La tarxeta groga per al central suís del València.
0: A mi no és barata, eh?
2: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues, Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero.
0: O sea, a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
1: Bueno, pues la falta ara que va a votar l'Atleti Bilbao, després d'aquesta tarxeta que li ha costat a Xomert. Baló penjat dins l'àrea del València. El baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner. Pues va ser córner per l'Atleti de Bilbao. Ese baló que penjat a l'àrea, la pentinà de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per l'Atleti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski. De nou jugada, baló parat, de nou perill. De nou hi intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant aquesta pilota, la volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a l'Atleti de Bilbao, des de la part esquerra de la portería
0: aquí,
1: del Valencia.
0: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos.
1: Les marques, que no n'hi ha esquentes a xustos defensius, el xoc aeri és perillós, ajo i xo baló. La pilota que la vol traure el València, arriba Iñaki Williams, el llançament, se l'invalt a Robert Navarro, ha buscat el llançament directe, ni se rechaça ahí d'Iñaki Williams, se n'ha anat molt desviat fora de la portería del València.
2: Pero fíjate, sí que el Valencia, per fijar un aspecte a corregir, sí que ha de aconseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
0: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramachani y posiblemente a alguien del mediocampo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
2: Bueno, incluso bueno, puede cambiar el sistema y bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
1: Hugo
2: per Omar Sadiq.
1: Ya veremos. Está calfante en la banda, no més Ugrinić, ¿eh? Es Ugrinić el que veig calfar en la banda, no sé, tindrà algun problema Pepe Luguido. Pero es Ugrinić el que está calfante, l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anirà incorporant-se, però almenys només Ugrinić calfante en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable Leti Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro. Vol entrar Robert Navarro, dislària. Entra Robert Navarro. Continua el jugador de Leti Bilbao. La pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro. Ahí estava Pepe Lu. Estava Pepe Lu al tall en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent. Però estava molt bé ara. Molt bé, ara també la xuda, sí senyor, Renzo Sarabia en aquesta xuda defensiva en Pepelu. Ajudant estava ahí, Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que s'ha fet mal.
0: És que donde...
2: una cosa que m'agrada de Navarro, ¿eh?
0: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene Sarabia, qué tranquilidad te da.
2: I a banda, sap... no deixar-li temps al rival per a pensar.
0: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo...
2: ABC.
0: Y punto. Y nada más.
2: No calmes, tampoc.
1: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se jugadors al Cafament. Ara és Unai Núñez també. Jo crec que aniran incorporant-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba. El valor que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar, de cap... Y el balón de nou per a València. Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota. El balón, i ese balón en la frontal. Estava ahí al tall Vega ya, li havia quedat a Guruceta. Ses perdues ahí són perilloses. Ses perdues com les hem tingut ara, perilloses. Continua el perill, la portera de València. El balón penjat, ara cap a eixa banda esquerra que entra Robert Navarro, torna a penjar la pilota. Tarra que la trau de cap, ese balón allunyat. Allà va Hugo Duro, que no arriba la pilota. Ara és Pepelu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara, n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de Leti Bilbao.
0: Bueno.
1: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quant abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que li ha fet Alejandro Rego, que li ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el baló ja en moviment en este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg, buscava ahí el passe, ahí per a Diego López. No arriba el Guajín, ara fica la cama Pepe Lu per enviar ixe baló fora. Espera que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Está Jesús Vázquez, a Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Ugrinić. Fent ja l'activació i s'escalfament en la banda per aquí quan tu considera el míster fer els primers canvis. Baló arrere. L'Atleti Bilbao juga a Gerai per al seu porter, per Unai Simón. Va la pressió, Hugo Duro. Trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido. A veure, aquesta pilota que vol emportar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López. Se'n va per banda Diego. A veure, necessita ajuda Diego, necessita ajuda. Busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia. Ara s'emporta la pilota a César Targa. César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepelu. Desdoblava i se n'anava ahí per banda. José Luis Gallà. Ara busca el passe. Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere per a que torni a jugar el València des de darrere. Guido Rodríguez, el argentí, en Renzo Sarabia tocant-la i Guido superant línies. El baló per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el passe per a Luis Rioja, a veure Luis Rioja, li la lleva Gorosabel. Oh. I la lleva Gorosabel de cap quan se preparava per al remat Luis Rioja. La centrada era bona, la que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja, però Gorosabel atenta, enviat... El baló a servici de banda.
0: Que pena.
2: Era molt bona, eh? Era molt bona la ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
1: A veure, ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro. Va Renzo Sarabia, ve Renzo. de Renzo ahí, sí señor, al Tai, el argentí. Volve Renzo Sarabia, anata al Tai, imposarse ahí a Robert Navarro. Y el servicio de banda que va a ser favorable al Valencia.
2: De categoría otra vegada, y esta vegada Camparrere, que igual es lo que más costa, Renzo Sarabia, ¿eh? Lo que de ella, último apunt, es que cree que Corberán, el estoy sin B, ¿eh? Lo de cambiar a Diego López per Rioja, porque Diego López en la primera parte no tengo casi participación, y en esta, tanto en defensa como en ataque, por lo menos un poco más, le estén viendo.
1: Bueno, pues ahí traguente en Curtia, Dimitrievski. Espera que traga la pilota real el Valencia. Ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en camadreta. Llarga, buscando ahí a Renzo Sarabia también. Ahí a Hugo Duro, no arriba. El que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda. Y traga ya el Valencia. La pilota rere. Pero a centrals. Ayudanse ahora en Pepelu, Tárrega. Pepelu. Un buen treball, sí, señor. Yo, ese pivo defensivo que voy a colocarte el míster Guido y Pepelu.
0: Deseo, solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
1: Bueno, ahora ese balón Yark, pero Hugo Duro que no puede arribar. Davanter madrileño del Valencia. Y el balón directamente a les mans del porter. Unai Simón.
2: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni molt menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
0: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
1: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
0: Pues puede ser.
1: Y tarjeta groga para Pepelu. Recuerden, va a percebus de sanción. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a percebuch.
0: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
1: ojo,
0: sí que...
1: Ojo, Leti Bilbao, la pilota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, aparegú Dimitrievski, aparegú el porter del Valencia, pero a salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa, sabía que da sol Iñaki Williams... Se disposava a rematar i a tapar molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per a l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, el salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament d'Iñaki Williams.
0: Menos mal, menos
1: ojo, ara ese baló, la pilota i dislària, el baló mort, tenia que allunyar-lo, finalment la tret Xomert. Finalment la tres Xomert, quan Dimitrievski ara s'està en terra en problemes. Dimitrievski, anem a veure aquesta pilota que continua en perill de l'Athletic Bilbao. Era falta en atac del jugador de l'Athletic Bilbao, encara que protesten. I ara Dimitrievski a terra, s'havia fet mal en aquesta última jugada. El porter del València, que ha estat decisiu, salvador una altra volta, eh? En ese mamá, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez también están problemas. Stole también. Había chocado ahí. Había habido una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. Y es la falta que ha pitat.
2: En lloc de Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski. Porque qué parades está frente en esas jornadas baix pals. El su rendimiento desde que se va a lesionar Aguirre Zabala, Sigut, vamos, inmediato no lo siguiente, al menos ya diem vais expostes.
1: Atenentara el Servicios Médicos del Valencia, el Meche Canwil, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que se hace mal en esa última jugada, en ese corner que había votado el Atleti de Bilbao. Pero molve Stole Dimitrievski, sí señor. Ni se ayuda a Iñaki Williams. Y a Sigut después en el córner. Cuando se hace mal el porter de Valencia, que están a tenerlo ahí sobre el terreno de choc del Estadio Samamés. El choc parat. Atenenta Dimitrievski.
2: Pues el Valencia, que este es... pauses un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està ahí, està el segon entrenador también, el sanalista es a la altura de Les Grades, y sino que si detecten alguna cosa que tienen que cambiar en el, durante el partido, pues aprovechen estas pausas para comunicarles, y sino que puede ser curioso. Ahí Dimitrievski, ahí Ubechem, es en el cervical, ¿sí, Robi? Es con...
1: Sí, están ahí, están protestantes, jugadores de la, de Tibiló, porque digo que Dimitrievski está... Perdentems.
0: Haciendo cuenta.
1: Pero bueno, sí. Nemabore.
0: Es que le hace falta a Geray, ¿eh? En la jugada que sale a despejar.
1: Le desestabiliza. Puede estar un poco conmocionado. No sé si está, está un poco. El doctor.
0: Le desestabiliza a Geray.
2: Sí, está, ¿eh? Está mirando cosas de la vista, sí. Robbie. Está parva de Chanfort, sí, de Dimitrievski.
1: Igual puede ser que esté un poco conmocionado el colp. Yes.
2: Pero ya está bien.
1: Sí, un poco el protocolo que marca ahí, Medic. Es el que le ha hecho el doctor Aliaga, el meche camp del Valencia, pero va a poder continuar. Stole Dimitrievski en este minuto ya, 63 que estén, 18 de la segunda parte. Ya va Dimitrievski. A ficar la pilota en movimiento. Balón amunt. Buscante a Diego López. Abre Diego López a la pilota. Diego López la volía a jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro en el balón. El rechaz que el vol trobe a Leti de Bilbao. Esa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta a Leti de Bilbao. Ojo, ese balón de Joan Sánchez. Yarga para Iñaki Williams. Pero ahí estaba B. El portero de Valencia. Pero aferza en la pilota porque no arriba. Iñaki Williams en la Leti de Bilbao. Que está preparando un cambio ya, ¿eh? Un otro cambio. Ernesto Valverde preparado para entrar al terreno de choque. Alex Berenguer, el dorsal número 7. Para entrar al terreno de choque en este minuto 64 que se va a cumplir.
2: Posiblemente. Tárrega, posiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
0: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
1: A lo que trao. Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde Darrere. Centrals que la bola entra ahora. Tárrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tárrega. Tárrega en curte buscando ahí a Guido Rodríguez. Guido, el balón había ishit. El balón había ishit. El balón había ishit. Y es servicio banda favorable al Atleti de Bilbao. Mantén está el cambio. Ahí entra Les Berenguer y se va Ollán Sancet.
0: Bueno,
1: Berenguer, pero Ollán Sancet es el cambio.
0: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
1: Aló, ahora que vuelve ahora César Targa, se la emporta al central del Valencia, ahí superan líneas. César Targa se va sol, escapa muy, pero está molta sol, está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cao que per la pilota. Y ahora ni hay que tornar. Y ahora ni hay que tornar porque contra Kolpechenech recupera el balón la de Tibilao desde la par dreta. El balón buscante Iñaki Williams. Ve Xomert imposándose ahí. Iñaki Williams se la trae en la pilota a Gallá. Pero al Suiz. Xomert también el balón. Continúa Xomert en la disputa y esa pilota. Cao Xomert. Y han fe falta. Y han fe falta al Suiz. Y el balón que va a ser. Pero al Valencia, se preparen el cambis, ¿eh? Se preparen los primeros cambis en el Valencia. Va Urinic y va Sadik.
2: Y Rubí,
1: Urinic y Sadik.
2: Me ha parecido sentir que abans cuando has dicho que estaba en Calfante en la banda, ¿no has dicho Ramachani?
1: Está Ramachani era también, sí.
2: Ah, vale.
1: Está Ramachani,
2: vale.
1: Pero los primeros cambis ya están preparándose así. Filip Urinic y Sadik Umar.
0: Pepe lo está con tarjeta, ¿no?
2: Sí.
0: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
1: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera par. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantísimo. El balón ahora que juega Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda, pero José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero anda a izquierda, busca la central. Luis Rioja, el balón que trau. Atreta ahí la Leti Bilbao, enviante ese balón fuera. La pilota ahí, que la atreta Vivian.
2: Uf.
1: Que se gusta tres cambios, que hace el Athletic Bilbao, Vivian Ara y Geray como centrales.
0: Sí, por Vivian, ¿no, Vicente?
1: Sí, por Laporte, sí.
2: O sea, correcto, un Vivian que sí que es de veres, que no está teniendo el seu millor any. De fet, van ara a esa Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cal aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cal aprofitar ahí per a fer mella i per veure la porteria.
1: Bueno, pues ara l'Athletic Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe. Ahí per a Alex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri entran per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajunta a línies el València. I ara l'Athletic Bilbao li costa més. Rego de nou buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer. Ojo que este en el contra ufa mal. Berenguer que busca la centrada. Y ahí Altai Guido. Altai Guido. Davant Alex Berenguer. Y el córner que va a ser para Athletic de Bilbao.
0: Empiezan a subir las pulsaciones.
1: El córner que va a ser para Athletic de Bilbao. Jugada balón para Denoper y ya tensa ahí. Alex Márquez con DMI, contundència defensiva, orixe baló, Hugo Duro, que la tre de cap, allunyant la pilota, el baló que el recupera Vivian, Vivian que la volia col·locar i la col·loca per Iñaki Williams, ara Iñaki Williams busca la centrada, la trau Guido una altra volta el baló, ha tret Guido el baló, pues va un triple canvi, perquè va també Ramazzani, va Ramazzani, Urinic i Sadik, va un triple canvi el que va fer el míster, Carlos Corberán, ahí està preparats, Ramazzani, Urinic i Sadik. A veure, jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
0: Diego, Hugo i Pepelu.
1: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. I entra Ramazzani. I se'n va Pepelu i entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López i Pepelu, que se retiren del terreny de xoc. Tres jugadors de refresc en les mateixes posicions: Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
2: Pues ara el València que canviarà? Canviarà de guió, ara ja no serà un xoc com el que hem vist. Jo crec que ara igual busque més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahí perill. Sí que de veres que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Athletic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
1: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. L'Athletic Bilbao també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
2: Miquel.
1: Va el servicio de banda favorable, Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Athletic Bilbao, l'Alo Dislaria, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani, que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta a l'Argi, a veure Ramazzani, el baló llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja d'Islaria, a veure Luis, continua Luis, Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Ruiz Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
3: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! Sadik, el gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik, per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1, ahí estava Sadik Umar rematant de capa, que bona com li la col·loca. colocat ahí en esa banda esquerra. Luis Rioja y Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que ve Sadik, que ve Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de cap ha marcat Sadik Umar.
0: Como se anticipa, pero sobre todo que ha jugado donde Luis, cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete.
2: Rioja temporiza muy bien y fixeu-vos que vos había de que Vivian no estaba en el seu millor moment y había que buscarle la volta, y Sadik que s'anticipa a un Vivian que estando en el seu moment ni de coña dice que el davanter s'anticipa.
0: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
1: Claro, es que al final, sí, señor.
2: En la entrada de Grinic, Ramazzani y Sadik, el partido anava a cambiar. De fet, al Valencia li convenía més en este momento. Ahora ya no, pero en ese momento, un partido de idas y venidas que un partido posicional, porque estaves molt junt de l'àrea de l'Athletic Club. Y es tres puntos que ahora mateix son d'or, ahora mateix 42 puntos del Valencia.
0: Qué importante, de verdad.
2: Y es muy importante.
0: Y qué largo se va a hacer lo que queda.
1: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València al marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1,
0: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
1: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el Valencia per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxe, 42 punts que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està en fora de xoc Sadik, que n'hi passa que li havia col·locat Javi Guerra, però evidentment este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
0: I la primera,
1: en tot el que esté dient.
0: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
2: I el balón, el fica, on té que ficar-lo.
1: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la. Llançant-te a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable, Sadik Umar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
0: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora, ahora
1: 75, 30 de la segona part.
0: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones.
1: Venga,
0: muy largas.
1: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari. ¡Ojo, el remate! ¡Dimitrievski ha aparegut una altra volta! ¡Quina parada de Stole! ¡Dimitrievski, Salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Quina parada acaba de fer-li la treta Unai Gómez! ¡El remate de Unai Gómez a Navadins! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una altra parada! ¡Para aparecer! ¡Ahí el Salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
0: ¡Dios santo!
2: ¡Mare meua, Robi! Se ha estirado como una goma de chicle.
0: Muy similar la jugada a Sadik, pero más lejana.
2: Molt similar, i cuidado, perquè ara que estava mirant que el remat ha sigut d'Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partir de corre-calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
1: Jorge, una altra volta penja dins l'àrea. N'hi ha que treure aquesta pilota, vinga, ara també n'hi ha que
0: tindre el control del partit,
1: parar-lo, perquè
2: sí, però ves que apareix un jugador que li costa moltíssim.
1: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van apretar-nos i van exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Alex Berenguer el que juga, Ya di que el Athletic Bilbao ahora en terreno de choque del Valencia, apretando Sara y se való para que juegue ahí Jaureguizar. Buscante el pase de Islaria Peña aquí, William Xomerta, corner. Xomerta, corner. Ahora Echara están buscando a la desesperada empatar este partido. Consigue después del gol que ha marcado Sadik. Diría Diem ahí a Paregut. Providencial. Dimitrievski, quina parada le ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mal, y ha tret salvadora porque anava dins. Ha volat. Dimitrievski se va a traer el córner. Ahora se va a lo de Islaria. Xapilot tenía que ayuñarla. La trao Luis Rioja. La tret y la ayuñata y Luis Rioja. Ni se corre que vio botar la Athletic Bilbao. La pilota continúa siempre a Deitch. Ya viene. Dos balones. Dice el terreno de choc. Dio el árbitro.
0: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés. Lo más cerca.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski, me parís mejor en cara. Y también, ya que era con día Ricardo. Balón fuera de San Mamés, porque eso es como todo. Tres meses.
1: Ojo, y se va ahora. Quasi... Se va fuera. Se va directamente fuera. Mejor. Va a ser treta de Porta de Valencia. Ricardo. Tenen que saber jugar el partit ara, eh? Ells ens van apretar, ens van exigir.
0: Hay que ser más inteligentes que nunca.
1: Ni ha que pararlo, ni ha que tirar d'experiència d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, pues ara ni ha que tindre ofici, saber jugar el partit, pararlo quan toque, en fin, tot això que Ricardo Arias sap ben bé.
0: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic. Porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas y sobre todo el peligro rápidamente alejarlo de tu portería.
2: Pues una cosa os vas a decir, parlant de ofici, la mitjana de edad del Valencia es més major que la del Athletic. El Athletic está en 27-4 y el Valencia en 28 años. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts i tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
1: Oh, una victòria que seria importantíssima, ja dic, en aquests anhelats. 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno... No n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 partit. Estem en el tram final d'encontre. I juga l'Athletic Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga. Estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a Deitch. El valor ara que tracta de jugar Àlex Berenguer per banda esquerra. Buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El valor de Gerai Herrera buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe. Ahí per a... Gorosabel y Vivian Arrere, de no per a Gerai per a que traga la pilota.
0: Escolta
1: a l'esquerra, estava Yuri, a vore Yuri que la vol col·locar. Fíjate. El passe per a Berenguer en la frontal, retalla Berenguer, vinga, molt bé Javi, molt bé Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la col·lota per Iñaki Williams, ha esbarat millor i el balón que se perde per línea de banda a favor del Valencia. En calma y en tranquilidad va Luis Rioja. Claro que sí, home. Calma, tranquilidad. Estem el 35, 80. Deu per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el Valencia guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadik Umar. Que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va tro de banda. El Valencia, la pilota muy bien, la fica José Luis Gallá, Guido, el balón que vol recuperar el Athletic Bilbao, Guido, disputante esa pilota, la yuña Guido, el balón Yark, que recupera Gerai, pero el Athletic de Bilbao, Gerai en la pilota, la vol chugar, buscar esa banda esquerra, pero Yuri, el balón toca en la hija Oreguizar, ahora para Alex Berenguer, amb la pilota, la va a penchar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, la coloca la pilota a la frontal del área, y se voló una otra vuelta en el rechazo, espera Deitch, espera Leti de Bilbao, ahí ni a que ir, va Sadik Umar, ahora recupera la pilota, Javi Guerra, el balón que ha tocado el jugador de la Leti de Bilbao, Miquel Vesga, y la pilota que va a ser nuestra.
0: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
2: Sí, la veritat que tant a Gorosabel com a Gerai com a Vivian, Yuri, és altra cosa, li costa un animal a correr per carrer.
0: Hay otro cambio.
2: I tu tens...
1: Va un canvi. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreny de xoc. El central basc, el jugador ex de l'Atlètic Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira. Javi Guerra. I va a entrar Unai Núñez.
2: I així entra...
1: Unai Núñez. Aplaudiments... Esto era el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao, y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
0: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
1: pues,
0: Javi.
1: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán colocant tres centrales. La entrada de Unai Núñez en Xomerte y en César Tàrrega.
2: Pues
1: retirant a Javi Guerra.
2: Hi ha un famós actor que en la entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues el jugador sol marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
1: Va el córner.
2: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
1: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, Vales Berenguer des del cantó de la porteria, Stoli Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, Borisse Baló, directament a les mans de Dimitrievski.
0: Quédate media hora ahí.
1: Quan s'ha fet mal Xomerte, està Xomerte en terra, està Xomerte en terra, és... No sé si es Xomerte, sí. És Xomerte el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
0: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai, porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
1: Bueno, pues
0: nosotros tenemos,
1: se va a recuperar Xomert.
0: Dos ventanas.
1: Está en el minuto, ¿no? 83. Minuto 83.
0: Ah, no.
1: La Leti de Bilbao ahí, ahora el seu jugador
2: Dimitrievski
1: a terra.
2: Se
1: a terra.
0: Se choca con Unai.
2: Robi, se choquen Unai Núñez y Xomer cap en cap.
0: Cerró.
1: Dimitrievski a terra, está en problemas el porter del Valencia, así están protestant porque diuen que es cuento de Stole Dimitrievski, pero això la bronca de Samamés, pero Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit en este minuto 84. Ahí están les señales horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 a la segona part, 85 de partit, el xou parat atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfante, Robi. Julen Calfante en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
1: Sí, home, anem a vore. Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé... Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirrezabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Atleti Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I se baló. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel. No s'han entès millor. Trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri. Yuri Berenguer, per banda esquerra, atacant ara la porteria del València, l'Atleti Bilbao, vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaç, que la replega Orozabel. El balón de Islaria, esa pilota tenía que ayuñarla de ahí. El balón que le queda a Jaureguizar busca el pase, el balón, la treta y el Valencia, defensa ante Núcleo Siguiense, el lanzamiento fuera. La jugada estaba invalidada, pero fuera de choc. Pero Valencia y Patín Travian, defensante en tot en esta jugada del Atleti de Bilbao, que trataba de arribar a la portería el Valencia. Y en es minuts finals, en es minuts decisius, el Valencia sí en San Mamés, defensante en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital. 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta, és a dir, diu l'àrbitre que se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán, i el baló de nou en moviment, tram final d'este partit, minut 86 de partit, 42 de la segona part, el València guanyant 0-1, trau la pilota Guido, la lluña, llarga i per a Sadik, corre Gerai i Sadik entropesa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem bien en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada. Penxe la pilota a la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadik, ojo, i la pilota continua en poder a l'Atleti Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole, Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res ara. El ofici més que mai de l'equip que està present. Ojo, que reneix la pilota a Sadik. Ha tractat de sorprendre Sadik des de lluny. Ahí a Unai Simón. Però ahí li haguera pogut passar Sadik a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quantara. Ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido, el baló per a Sadik Umar, a veure Sadik que s'emporta la pilota, Sadik amb el baló, Sadik que busca el passe, ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló no ix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba i se baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps ha fechit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li queda al València per a defensar el gol de Sadik, que está ganando la victoria. El balón de Yuri. Yuri, la pilota para Jaureguizar. Ahí está ya Beguido, pero el rechazo es una travolta para Leti Bilbao, para Gerai y Vivian. Vivian buscante el pase a Incurtet, para Gorosabel.
0: Hay que salir.
1: Para Iñaki Williams. Iñaki Williams ahí es en Caranta Gallá, Ore Gallá. Vega ya al Tai. Vega ya al Tai para enviar la pilota fuera. Vinga, que se va a cumplir el 90. Se va a cumplir el 90, anem a estar atents, ahí el temps ha fechit, penxarà la pilota l'Atleti Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps ha fechit, un món encara.
2: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues puguem...
1: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts ha fechit, pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la, finalment l'ha tret Ugrinic. Finalment va ser Ugrinic, se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors. Vinga, tensió competitiva fins al final. No n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden. Vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao. El baló que trau ja l'equip basc. La pilota en moviment. La volen jugar ells. El baló per a l'Atleti Bilbao, penxe la pilota Jaureguizar, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, Stole Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, Prepara con 10 Jesús Vázquez para entrar al terreno de Chop. Pilota larga, buscando a Sadik. Ahora Sadik en la disputa en Geray. Sadik y Geray. Sadik, Luis Rioja, se la emporta Luis Rioja. Se la emporta Luis Rioja, la pilota busca el Ramazzani. A córner. A córner.
0: Pero estar media hora para sacarlo.
1: Que ve Luis Rioja. Con le había colocado la pilota Luis a Ramazzani. Y a córner ha enviado ahí Yuri.
0: Ahora
1: y se való.
0: Que se queden en el córner ahora ahí. Que pasen dos o tres minutos.
1: Pues allá va Luis Rioja a traer el córner. Ya han pasado dos minutos del set que ha fechado el árbitro. Encara ne queden cinco, encara queda molt. Pero ni ha que saber jugar estos últimos minutos. Ahí está el Valencia buscando el pase arrere. Guido atrete el córner arrere. La pilota para César Targa. César Targa y Xomert. Xomert una otra vuelta buscando el pase per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però ahí l'avantatge va ser per a Geray. A veure que apareix Urinic, però no ha pogut arribar Ramazzani. És l'Atleti Bilbao, Jaro Eguizar, el que treu la pilota, Montent Eixara, i així ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que ixir ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Ramazzani, segona autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, ixe baló per a Yuri, Yuri buscant el passe, ahí per a Iñaki Williams,
0: y
1: la centrada arrere.
0: Buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
1: Queden cuatro minutos. Ara Urinic, que allunya la pilota a la portería Leti de Bilbao. Cuatro minutos queden en cara del set que ha fechit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai. Así en Sama Meso, el València está guanyant amb el gol de Sadik. Pero en cara ni habrá que patir molt, ni habrá que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, Iñaki Williams, el passe ahí per a Geray que penja la pilota, busca Gorosabel, ahí la toca, Gallà, córner, ha tocat, era Luis Rioja,
0: ay,
1: el que havia ficat el cap per a desviar a córner, la pilota per a l'Atleti de Bilbao,
2: pues tres minuts.
1: Córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts, se va a traure el córner, jugada balo parat, de nou perill en la porteria del València, n'hi ha que defensar i se corre, obre i se balo amunt, el remat per dalt.
0: Bueno.
1: El remat que se'n va per dalt de la porteria de Stole Dimitrievski, queden 3 minuts, vinga, queden 3 minuts, li queden al València per a saltar de nou Sama Més, per a tornar a guanyar, així en la catedral que feia molt de temps que no guanyava. Des de la temporada 2019, 7 anys, 7 que no guanyava el València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència. 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va traure Dimitrievski, el baló de Stole, llarg, buscant a Sadik Kumar. Arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadik sobre Yuri. Ahora está preparado el cambio, Jesús Vázquez. La banqueta del Valencia está advertiendo el árbitro a la banqueta del Valencia que no isquen, que es mantinguen. Y va el cambio. Ahora el cambio. Está Jesús Vázquez. Había tres, pero va el cambio primer. Se va Renzo Sarabia y va a entrar Jesús Vázquez. Es el último cambio que va a hacer el Valencia. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreno de choque. Se va a jugar a cama cambiada, que ya continúa en la izquierda. Ahora Jesús va a pasar a la derecha. Y estén ya en los dos últimos minutos.
0: Bien, Renzo,
1: dos
0: bien.
1: Últimos minutos.
0: Bien, hijo, bien, Renzo.
1: Del set que ha fechit l'àrbitre, vinga, que estén tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va la pilota amunt, la treta i César Targa, la pilota, la ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que la ha tocado y es córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar ese balón que anata córner. Que va Traoré. L'Atleti Bilbao, ese córner. Cuidado, la pilota Munt. L'Atleti y Guido. Guido que no esa pilota. Corre. Ahí Luis Rioja per hacerse el balón. Que recupera una otra vuelta al Atleti Bilbao. Ojo, este viene el second finals del CKFC, el árbitro. La pilota se va a ir fuera, se va a ir fuera, se va a ir fuera. Venga,
0: eso
1: ya está. Venga, que eso ya está, queden segons. Eso ya está. Se van a cumplir el seminus de afechit. Desde el temps extra y el Valencia va a conseguir una victoria que puede ser vital, que puede ser importantísima per la permanencia, per la salvación, per la tranquilidad, per los 42 puntos. Sí, señor, per a saltar de nou Sama Més, que feia molt de temps que el Valencia no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge, 10 de maig. Ve el balón amunt, la lluita, la disputa, Aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit, així, el Sama Més va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència. 3 punts d'or, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí está Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà del València, Jesús, el valor de xit es banda, però està ja complit, passa ja un minut, passa ja un minut dels 7 afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, la victoria vital, importantísima para el València, para colocarse en 42 punts. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Lliga, en un partit molt serio que ha fet el València, así al estadi de Sant Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en Sant Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres. Se'n van a ixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ells esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades a 2 puntes del descens i rivals molt complicats, Rayo Vallecano Mestalla a domicili contra Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que s'envà els 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per 9 per jugar. Ricardo, una valoració d'este partit.
0: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Atlético esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
2: Bueno, te vas a decir, Mes, es el récord del Athletic Club en derrotes. De set derrotes del Athletic Club esta temporada, pero en San Mamés han encadenado set en esta. Es seguramente la pitjor cifra en molts anys del Athletic Club. I el València, que ha contribuït a esta cifra, en l'Athletic Club que perd i se partit, que estaven ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
0: Mira, mira, mira.
2: I
0: mira,
2: les imatges que vegem en la televisió, cares, és lo bonico. És lo bonico
0: de
2: futbol vestuari que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem que encara que aconseguim esa permanència, pues l'equip sempre vol anar molt bé.

És l'experiència que ha tingut els socis UCF del València, pues de tots els països, i com hem pogut escoltar. Acabem este informatiu. Demà tornem, com sempre, així, a la mateixa hora, per a contar-vos l'actualitat del València.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dimecres 10 de juny, on estem pendents de l'operació a la que ha sigut sotmès este matí el davanter del València, Diego López, que ha passat pel quiròfan després de lesionar-se greument en aquest últim partit de la temporada a l'estadi de Mestalla davant el Futbol Club Barcelona. A l'espera del part mèdic del València, Diego López ha sigut operat pues, amb èxit d'aquesta lesió del trencament del lligament creuat del seu genoll dret. Ja dic,

0: És l'experiència que ha tingut els socis UCF del València, pues de tots els països, i com hem pogut escoltar. Acabem este informatiu. Demà tornem, com sempre, així, a la mateixa hora, per a contar-vos l'actualitat del València.
1: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. UCF Media Radio. La radio del sentiment. La salud valencianista a UCF Radio.
0: La Fundació Te Dona Vida. Hem parlat de higiene, d'alimentació, de vacunes, de primers auxilis. Avui anem a parlar amb el doctor de l'Acadèmia Álvaro Sala de la sang i de la seva importància, perquè la setmana que ve, el dimarts pròxim, el dia 10 de novembre, serà la primera donació de sang de la temporada a l'estadi de Mestalla. Com sabeu, la Fundació del València porta més de 10 anys col·laborant amb el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, i n'hi ha que dir-ho, tots els anys la veritat és que és un autèntic èxit de donacions la que fan els aficionats del València en especial, però també la gent en general que acudeix a Mestalla a donar sang. Ja sabeu, este pròxim dimarts, tots a Mestalla, tots a donar sang, i allí també estaran, com sempre, una representació de jugadors del València. Doctor Álvaro Sala, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
0: La sang, que important és, eh?
2: Correcte, així és veritat. I jo també aniré el dimarts a donar sang, per supòs.
0: El doctor, el primer ahí.
2: Clar que sí.
0: Bueno, pues anem amb les preguntes de xiquets de l'Acadèmia, com cada dijous en esta secció avui dedicada a la sang. Primera pregunta.
3: Soy Gonzalo y quiero preguntarle al doctor por qué es necesario donar sangre.
2: Pues mira, es muy importante ya que es una...

0: de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
1: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club,

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
2: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
3: Soy Rubén Iranzo, jugador del València Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
1: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
2: VCF Educa. ¿Qué es el esfuerzo? Carlos Mormeneo, entrenador de porteros de la Academia, nos explica qué significa el esfuerzo para nuestros futbolistas.
3: En la Academia, el esfuerzo es una de nuestras señas de identidad. Lo entendemos como la herramienta que nos permite llevar al máximo todo.
0: La salud valencianista a VCF Radio.
4: Continuem avui en la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria a l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, aquest programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
5: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fonamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fonamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepès o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
4: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, muy bien, estupendamente.
4: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
6: Muy bien.
4: Vamos allá, primera pregunta.
7: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
6: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud, a la vez que también nos aportan gran cantidad de agua que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.
4: Jo crec que ha quedat suficientment clar per què és tan important menjar verdura i fruta, i quan els metges, en estos casos la doctora pues, Isabel Torró, ens diu que n'hi ha que menjar molta fruta i molta verdura. Doctora, siguiente pregunta.
7: Si no me gusta un alimento saludable, ¿por qué he de comerlo?
6: Bueno, pues porque uno no se ha de alimentar por gusto o por capricho, sino debemos alimentarnos para cubrir adecuadamente las necesidades diarias que tenemos, tanto para crecer y como vivir de forma saludable. Y esto solo lo podemos conseguir con una alimentación equilibrada y completa, que nos aporte los nutrientes que precisamos. Entonces debemos tener la voluntad de aprender a comer de forma sana y poner el esfuerzo necesario para conseguirlo, igual que cuando vamos al colegio nos esforzamos por aprender aquellas asignaturas que nos proponen, puesto que consideramos que son interesantes para nuestro futuro, pues igual es importante comer adecuadamente para tener una buena salud.